0: Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart de la mà de DJ Tites.
1: Impacta la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, ha arribat a un acord en la 8a jornada de negociacions que ha durat tot el dia durant aquesta jornada de divendres. CGT, la Intersindical i la Coordinadora Obrera Social s'han aixecat de la negociació perquè no s'incloïen les seves demandes. L'acord incorpora 50 euros més que l'anterior plantejament per al complement de nova creació per a tots els docents. A 4 anys aquest serà de 173 euros, que sumat a l'increment del 30% del complement específic acordat amb Comissions Obreres i UGT el passat mes de març, i els increments estatals faran que els docents cobrin uns 600 euros bruts mensuals més a 4 anys. USTEC i professors de secundària sotmetran ara la consulta, sotmetran a consulta aquest nou acord. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem aquest darrer cap de setmana del mes de maig amb unes temperatures que a aquestes hores del matí són molt i molt suaus a tota la costa catalana. El matí d'aquest dissabte serà molt assolellat, amb el passatge així de molts núvols alts i prims, i una tarda que amb l'arribada d'una miqueta d'aire fred a capes altes de l'atmosfera farà que tinguem un augment de la inestabilitat. Ruixats que podran aparèixer sobretot al Pirineu i Prepirineu i acabaran afectant les comarques de la Catalunya central. Haurem d'estar molt pendents perquè aquest ruixats podran descarregar molta intensitat i molts d'ells també anant acompanyats de calamarsa o pedra. I tot plegat amb un migdia on les temperatures no s'enfilaran tant com els darrers dos dies. Farà calor, però amb una calor ja una miqueta més frenada. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
1: I seguim parlant del clima, perquè precisament aquesta calor rècord que s'ha produït durant tot aquest mes de maig ha fet avançar un mes la campanya de vigilància activa que fan els grups especials de prevenció d'incendis forestals, coneguts com els GEPIF, a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. Aquests controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar de pressa qualsevol columna de fum i activar immediatament els equips d'extinció. Per exemple, aquest dijous ja van alertar d'un primer foc a la població de Bot. I seguim en aquest cas en mobilitat. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat per una incidència a la línia R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figarons. S'ha produït un tall de tensió a la catenària degut a un foc de vegetació. I en els esports, ahir victòria del Barça de futbol sala per 4-1 davant del Valdepeñas al primer partit de

0: la sèrie dels quarts de final del playoff de la Lliga, que es juga el millor de 3 partits. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Vos, soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han arribat a un preacord durant la 8a jornada de negociacions d'aquest divendres que s'ha allargat durant tot el dia. CGT, la Intersindical i la Coordinadora Obrera Social s'han aixecat de la negociació perquè no s'incloïen les seves demandes. L'acord incorpora 50 euros més que l'anterior plantejament per al compliment de nova creació per a tots els docents. A 4 anys aquest serà de 173 euros que, sumat a l'increment del 30% del compliment específic acordat amb Comissions Obreres i UGT el passat mes de març i els increments estatals, faran que els docents cobrin uns 600 euros bruts mensuals més a 4 anys. Just aquí, professors de secundària sotmetran ara a consulta aquest nou acord. I la calor rècord que s'està produint durant aquest mes de maig ha fet avançar un mes la campanya de vigilància activa que fan els grups especials de prevenció d'incendis forestals, coneguts com els GEPIF, a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. Aquests grups controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar de pressa qualsevol columna de fum i activar immediatament els equips d'extinció. Aquest dijous, sense anar més lluny, ja van alertar d'un foc a la població de Bot. A més, també supervisen que es compleixin les restriccions pel nivell 3 del Pla Alfa activat per perill molt alt, com diem, d'incendi, que es va activar ahir divendres i que avui encara es manté en algunes poblacions. El Departament d'Agricultura reforçarà aquests grups durant aquest estiu amb 10 bases operatives i 95 efectius a tot Catalunya. Anem ara a Rodalies, perquè a hores d'ara hi ha una incidència a la línia 3, a la línia R3, entre les estacions de la Garriga i Figaró, on s'ha produït un tall de tensió a la catenària degut a un foc de vegetació. Ja s'ha habilitat, això sí, transport alternatiu per carretera entre les dues estacions i ha quedat desactivada la prealerta del pla Ferrocat. I seguim amb Renfe, que va registrar prop d'un miler de denúncies per grafitis a trens a Catalunya el 2025, segons fonts de la companyia. En concret, van comptar 970 actes vandàlics i també al llarg de l'any passat van netejar més de 55.000 metres quadrats de superfície de combois, cosa que va generar l'operadora una despesa de 7,4 milions d'euros. Un nou producte per eliminar pintades s'ha introduït en els darrers mesos, cosa que ha reduït el temps de neteja d'un grafit d'una hora a 15 minuts aproximadament i ha augmentat el volum de les pintades eliminades. I tanquem amb els esports. Victòria ahir del Barça de futbol sala per 4-1 davant del Valdepeñas al primer partit de la sèrie de quarts de final del playoff de la Lliga, que es juga el millor de 3 partits. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart de la mà de DJ Tites.

0: música.
1: Pudo ser esa noche en Sevilla.

Antena Caro. Marcant el teu ritme.

Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins a les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart de la mà de DJ Tites. Yes.

0: de sumar els complements estatals que van a banda, però s'hauran de sumar. Tenim reconegut el deute dels estadis per 38.200, tenim una petita clàusula que permetrà modestament revisar alguns aspectes del currículum, molt modestament i molt per sota del que voldríem, i podrem incidir en com serà la nova llei de l'autoritat pública.
1: En aquest sentit, USTEC, la CGT i la Intersindical mantenen la vaga de dilluns a les comarques centrals i gironines fins que no tinguin l'aval d'aquest preacord del col·lectiu docent. I en mobilitat, un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla durant tot aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil. Tècnics d'ADIF treballen en la resolució de la incidència i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre totes dues estacions. En paral·lel, els trens de l'R3 circulen amb normalitat entre Figaró i Ribes de Freser, mentre que es manté el servei de reforç per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, l'atur de Querol. Seguim parlant de Renfe, que va registrar prop d'un miler de denúncies per grafits a trens a Catalunya el passat 2025. Segons fonts de la companyia, en concret, van comptar 970 actes vandàlics i també al llarg de l'any passat van netejar més de 55.000 metres quadrats de superfície de combois, cosa que va generar a l'operadora una despesa de 7,4 milions d'euros. I més successos, un centenar de detinguts i 19 investigats en un macrodispositiu Campai contra la multireincidència a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues, el Prat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet. L'operatiu, que es va dur a terme durant la jornada d'ahir entre tarda i nit, va identificar un total de 2.026 persones i prop de 200 vehicles amb un total de 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. I tanquem amb els esports. Victòria ahir del Barça de futbol sala per 4-1 davant del Valdepeñas al primer partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga, que es juga al millor de 3 partits. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: tots els divendres a les 11 de la nit, toca que desconnectar és a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges a les 12, mentre esteu a Vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.

0: la gent que tenim avui per aquí. Hola, Nati, què tal?
1: Hola, bona nit, punyeteres i punyeteres. Com ha anat això? Com han anat estos dies? Tots bé?
0: Molt bé.
1: Comencem a tindre la calor aquí, eh? No?
0: Ja en fa massa, eh?
1: S'acaba la primavera, però bueno, enguany no mos podem queixar, que n'hem tingut, almenys.
0: Ara comença a fer calor estos dies?
1: Sí.
0: Ja no saps allò, me fico pantalons curts, me fico pantalons llargs, veus la gent en sudadera, veus la gent en jaqueta, els altres en tirants... Ara és una locura, eh?
1: No, res, la setmana que ve tots en roba d'estiu ja. S'ha acabat.
0: Hola, molt bona nit, senyor Calú, què tal, com estàs?
2: Bona nit,
0: i el que la careta, eh?
2: Que estic content avui.
0: No? Ven una felicitat al programa, que això és bonic.
2: És que, Tito, que avui has d'estar tornant una sonrisa a la boca. Que avui és audiovisual, això.
0: Ai, hòstia, sí, avui mos han ficat.
2: Sí.
0: Tinc una càmera aquí al mig de l'orella, eh?
2: Jo tinc dos càmeres, dos mòbils i una sonrisa tornant a la boca, Tito. Oh, saps per què?
1: Estem pujant caché.
2: Estic content, Tito, perquè estem aquí una vegada més a fer punyetes. A Antena Caro, al 96.0 de la freqüència modulada. I saps per què estàs tan preparant aquí? Aquí hi ha un preparament perquè avui rebrem...
0: Qui rebrem?
2: Vaig a fer un spoiler. Rebrem el, Jordi Basté i Toni Clapés de Roquetes, Tito.
0: Ep.
2: Saps per què?
0: A veure.
2: Que no celebrem, que vam celebrar estos dies atrás un aniversari.
0: Sí, vam estar d'aniversari.
2: L'aniversari de què?
0: Però acabeu de dir...
2: De Antena Caro, Tito! L'aniversari... Lo 35è aniversari de Antena Caro.
0: T'has equivocat, eh?
2: Tito.
0: T'has equivocat.
2: Lo 40...
0: Paco t'està escoltant,
2: Lo 40è... Comença el 40è aniversari d'Antena Caro.
0: T'has equivocat, eh?
2: Lo 50è aniversari d'Antena Caro.
1: No mos passéssim, no vagis tan llarg.
2: Lo 30...
1: Que no som tan vells, home.
2: Lo 30è aniversari d'Antena Caro, Tito.
0: No.
1: 30, 20 i pico, a bon Tito.
0: 39è.
2: 39?
0: 39.
1: No ho hauria dit mai, jo, eh?
2: Pues mira que...
0: És que no has vingut informat o què?
2: Tito, era l'únic tros de programa que m'havia preparat.
0: Era l'únic que t'havies d'estudiar.
2: En sèrio.
0: L'únic que t'havies d'estudiar, quants anys feia que estava...
2: I bueno, t'havia preparat, eh?
1: 39 anys en Antena Caro.
0: Ojo, eh?
1: Hem de buscar pels arxius d'algun puesto o altre.
2: Jo me'n recordo,
1: si trobem fotos.
0: No, de trobar trobaràs animalades que ho guarden tot. Esta gent ho guarden tot.
1: Ja m'explicaràs. Tens 39 anys, jovenets a tope, eh?
2: Jo me'n recordo quan va començar, que tenia un any i pico ja, i un pare ficava, Calo, que anem a escoltar Antena Caro. Jo me'n recordo perfectament com si fos ara.
0: Sí, sí, això és història, història d'este país, eh?
2: Tito.
0: Què?
2: Què? Alguna algo?
0: Parlem d'algo, no? Parlem d'algo del món, a veure com va tot això. Teniu alguna noticieta?
1: Fiquem-nos actualitat.
0: Jo portava algo per a parlar d'algo d'una noticieta que vaig veure l'altre dia. Bueno, l'altre dia, ja fa dies que va. Nombrarem a Donald Trump una altra vegada. Ja ho sabeu, que m'agrada molt a mi, esto, home.
2: Sí.
0: No m'agrada, m'agrada nombrar-lo per bé o per mal.
1: Bueno, és que sempre té joc.
0: Ara ha dit algo de que té moltes imatges, arxius, Estats Units, no sé què, no sé quantos, del tema extraterrestre i dels ovnis.
1: Home, pensa que Amèrica ja fa molts d'anys que guarden coses, eh? I el que nosaltres no sabem, que de búnkers per ahí, en trossos d'extraterrestres, ja no ho...
0: No, i diuen que moltes tecnologies de les que tenim avui en dia, el làser, no sé què, algunes més, són perquè ho han estudiat a través d'aquestes coses.
1: Home, clar, de naus que van caure pels deserts de per allà i fa tot este.
0: Pues ell ha dit, en el moment suposo que baixarà una miqueta de nivell de la seua, del seu ego, i diré, pues ara ho amollo, i ho faig gran i torno a ser potent.
1: Però és que podrà.
2: I la meva opinió és que... La meva opinió que quasi tots els del govern dels Estats Units són extraterrestres.
0: Ah, bueno,
2: tipus de Uber, te recordes? Pues, si
0: no ho vist. No ho vist. La imatge aquella que està Donald Trump així com estic jo ara aquí a la taula de so i un munt de gent detrás allí agarrant-lo i apoyant-lo. Allò és què és, allò és?
2: Resant
0: per Nell, o resant en Nell, o què fan allà?
2: No sé. Com si fos això, l'extremació, quan s'està a punt de morir, no és l'extremació, és el que hauríem de fer.
1: No ho sé, perquè jo, aquest home, si vos he de ser sincera, ja no sé exactament com ubicar-lo, com identificar... És que no. Sí. Com mos sorprèn tant sempre les seues reaccions.
2: És narcisista de manual.
1: En un principi sí, però és que és el que parlem, però té molts de cops amagats, ja.
2: Una pisca de machisme, una pisca de...
0: La pisca de tot.
2: De tot.
0: La pisca
2: sí,
0: massa, eh?
1: No ho sé.
0: Bueno, ja verem si ho amolla o no ho amolla, perquè igual és d'estos que saps... vaig tirant una miqueta i no... I
2: al final ara està
0: no
2: per Cuba.
1: Oi, que realment, a veure, és el que parlem. Allí hi ha gent d'abans que ell. Igual li diuen, tu d'aquí això no ho pots ensenyar.

0: Però se'l carreguen?
1: Home, és que...
2: Més no ho poden dir.
1: No diuen que els ciutadans, si ho sabem tot, podem entrar en caos i fa tot este, que no mos ho diuen, no mos donen tota la informació correcta. És que no ho veig tan factible, però bueno, a veure.
0: Ja veurem.
1: Ja estaria bé que m'ho enteressin realment del que hi ha, també.
0: Bé, claro, que tenim tot el dret d'enterar-nos.
1: Aquí mouen el cotarro els de dalt i ara nosaltres no ho enterem de missa la meitat, m'entens?
0: Bueno, què, Calu? Claro, ara vens la teva careta de felicitat avui, també.
3: Què passa?
0: Campeones, campeones!
2: Primer que res, vull felicitar a la gent del Real Madrid.
0: A més, aquí de l'Espanyol.
2: No.
1: Per lo bé que ho han portat.
2: No, pel nadaplete que han aconseguit aquest any. Espectaculars, felicitats. Us heu esforçat un munt. Nosaltres només un doblet, Tito.
0: Bueno, què vols més? Millor això que no res.
2: Un nadaplete es mola, també,
0: Vas anar a la rua o què?
2: No, home.
0: Doncs només feies falta tu. En la gentada que hi havia allí,
2: Jo, Tito, la vaig mirar des de casa.
0: Igual que jo.
2: Era un nestí, unes pipes,
0: ja
2: i dius, sotant, i xalant. Però, això, fluixet, va aparèixer comparant-se el de després de Tito Flor. La de Tito Flor, això sí que... Què?
0: Bé,
2: això sí que era per agafar crispetes i començar a disfrutar.
0: Eren otros tiempos.
2: Però en tiret, quin espectacle, no us va fotre. El Tito Flor, espectacular, que no...
0: Ah, parles de...
2: Tito Flor.
0: Me pensava que anaves la rua d'abans,
2: quan veies
0: i tot allò escarrant les castanyes aquelles i tot el rotllo aquell.
2: La rua va estar bé, però comparant-se amb el que va vindre després de l'espectacle...
0: Sí.
2: Lamentable.
0: Aquell, claro, és que ell volia fer algun espectacle també, perquè el Madrid com no l'havia fet, pues, jo he de fer no una rua, jo fotré un espectacle.
1: És que has de tindre en compte que en ells, pobrets, los harà d'aixafar les copes.
2: Nice.
1: En l'autobús. I claro, ara fa molt de temps que no en sabem cap.
0: Tornant a la rua, què vos va aparèixer? El tema, per exemple, com se diu? Chanchi. Què et va aparèixer allí fumant?
2: No, jo crec que va pejar més que respirar aquell. Te ho prometo,
0: És que no parava, tio. No parava, dic, s'ho fegaràs, home. Ells allí dalt, jo també vaig trobar una miqueta el tema de la seguretat, tio, perquè si l'autocar ha de fotre una frenada així una miqueta forta de cop, estaven allí davant...
2: Estaven els dos abuelos, també. No hi havia cap de jovenet, m'entén? Estaven els dos iaios allí, però què, tito?
1: Los del Barça no
2: caiem.
1: Los del Barça no caiem, ni mos cau la copa, ni mos cau... És que... Ni el vàper, ni un got, ni una llauna. Nosaltres no llancem res.
0: I el festival que va dir que fotre el senyor a la porta, a l'ús de gas. Heu vist també la imatge que deixa el puro, allí la controladora.
1: No n'hi havia per a menys.
0: Se veu allí el gran puro i que vol parlar, no sé què diu, i deixa el puro al costat de la mescladora del DJ. I diga,
2: és nostre senyor, aquell moment. La porta, aquell moment, és nostre senyor.
1: Sí, senyor.
2: Que després també deus dir, home, un tio com... El president del Barça, que hauria de guardar les formes i ser una persona, saps?
0: Com Florentino?
2: Políticament. No, Florentino no, perquè Florentino pareix que sigui, jo què sé, de xarra d'un capellà.
1: Si pots, què és el que parlem? Si tu et fiques a comparar 5 anys atràs, presidents, és el que té més classe, el millor que tots. Perquè no vull entrar en noms, perquè ja han tingut prou polèmica... Però, perdona, ni clubs, ni seleccions espanyoles, jo penso que dins de que hi sigui el puret, l'ha deixat en tota la classe de Déu, perquè el tio és un tio con classe, les coses com siguen.
2: És tal com raja, li podràs dir el que vulgues, però ell no s'amaga. Ara, el Madrid té un punt de diví. Cada cosa que fa quan presenta un jugador, vienes a este club, tot és divino,
1: correcte,
2: és més celestial, saps? No, tampoc cal portar el pal a l'anar pel curs sempre.
1: Diu que hi ha classe de gente i gente con classe.
2: Aquí està.
0: Ara tornant a l'entrevista que va fer, bueno, l'entrevista, les declaracions que va fer Florentino, què? Jo, és que me hace vergüenza decirlo. Mira, te'l vaig imitar i tot. Me hace vergüenza decírtelo. Me hace vergüenza, pero me han dicho que soy el mejor presidente de la historia del Real Madrid.
2: Limito. Aplaudís, perquè ara mateix estava davant de Florentino. Se m'ha ficat la pell de gallina. Estan les càmeres, però bueno.
0: Te limito, perquè l'altre dia al parenta li vaig fer així, em va dir, pues si el claves, diu, pues si el claves.
2: Exclusiva, lo pròxim invitat que portarem a fer punyades serà Florentino, vos lo prometo, en presència aquí. No us...
0: Ell se va fotre allí i ja vull dir, t'apareix cada dia, a mi me han elegido el mejor presidente de la historia, no de l'allà del Real Madrid, de todos los clubes, a mi me da vergüenza decirlo,
2: Sí. 7 Champions.
1: Si li dones vergonya, no ho diria.
2: Són poques, no sé.
1: Bàsicament.
0: Un sinvergüenza.
2: I dient que intentarà decapitar periodistes pels seus dos ous, que no sé com tanca les cames, perquè els ha de tindre un tamany.
1: Però que a veure, ara parlant en plata, realment, quants és Florentino Pérez?
2: 78.
1: És que
0: no ho sé, duraria. Perquè també han dit que està malalt, que està a punt de morir, han dit de tot.
2: A veure, si tu...
1: Home, la hierba nunca muere, eh?
2: Havia moments que estava agonitzant aquell home allí, eh? Que el moment que buscava allí fent scroll al mòbil, que ve, és que diu, és que és
1: un sogre,
2: és un sogre, li falta, Carlo, ajuda'm un moment que no l'encuentro, te ho prometo que... porta't una miqueta preparat, tio.
0: No ho sé, i el més també, el més sonat va ser quan va dir a la tia aquella, no? A la periodista, volguent-li dir que no sabia de futbol perquè era dona. Allí hi han hagut també
2: problemes. Però això tu pensa que això és, ja és un altre... uns altres temps. Aquell home dir-li niña, en su demà va fer l'entrevista en Pedro, i diu, pues le dije niña. Es malo decirle niña ahora a una mujer. Sí, segons en quin context i tot, sí, tornin al segle XXI.
1: Bueno, però és que heu de tindre en compte que, claro, què passa? Que també és el que parlem. Aquest home, la seva vida, indiferentment de que sigui un gran empresari, que això no ho fiquem en dubte ningú, perquè el tio fa els diners a cabassades, la seva vida ha girat entorn del futbol i li heu de perdonar.
2: No,
1: perquè però... realment no pot tindre respecte a una dona pel futbol tenint en compte de com juguen les xiques del Barça i com juguen les del Real.
2: Molt bé.
1: Si realment tingués un equip de dones com el que nosaltres tenim al Barça, lo tio, estos comentaris ja ni li passarien pel cap, perquè els ho tindria tant de respecte.
2: Ja, però és que ja partim de la base que ell no pot intentar valorar invertir diners en...
1: Són d'una altra escola.
0: Allí va sortir declarat que és un machista, lo típic superior, machista...
2: Però ell dirà que no ho és, perquè ell no sap ni què significa. És com Rubiales.
1: Correcte.
2: És el mateix.
1: Jo no he dit el nom, però sí. És que t'he dit, és d'una altra escola. No de la vella escola, d'una altra escola.
2: Tito, mira, perdona, parlant d'escola, què us pareix tot això dels mestres, totes les vagues i tot?
0: Hòstia, que està en lió tot això,
1: eh? Jo avui a migdia sortit per TV3 i el titular de baix ficava que havien col·lapsat Tortosa. A mi m'ho han dit dos o tres, a mi tant matí,
2: que m'han dit,
1: ni si vos ocorris que entrar dins Tortosa, perquè ho han col·lapsat tot, està tot tallat. Bueno, me dona igual que siguin mestres, que siguin autònomos, que siguin
2: metges
1: i infermeres. A veure, tios, el que està clar és que realment mos queixem, però no fem res. Si es fa una huelga, s'ha de fer per a fotre soroll, com los països estivar. Talles l'autopista, talles per allà dalt, de dir, la banda de dalt de Girona, que no puguem passar a França. Si fas una huelga, t'has de fer sentir. Has de donar pel sac, perquè realment, si no, no s'arreglen les coses. Que col·lapsen el que vulguen.
2: Però el que ells reclamen... Perquè ara estan dient 500 pavos més.
1: Molta gent se pensa que reclamen el jornal.
2: No,
1: a part del jornal reclamen moltes coses que s'han retallat en educació, que realment
2: però ara
1: hi ha moltes de mancances, eh?
2: Ara que estan ja forçant la corda, ara ja com a requisit mínim, perquè clar, cada dia que fas vaga perdem pasta, tot el rotllo, doncs ara és ja com a mínim indispensable és 500 euros més al mes durant 4 anys, d'ara fins d'aquí 4 anys hem de cobrar 500 euros més. O sigui, aquest any que ve 100, l'any que ve 600, 200...
1: Doncs pues tampoc no estan.
2: Home, clar,
1: tampoc no estan. Perquè, a veure, parlem-ne. I vaig a mesclar temes que no toquen, però els polítics què passa? Pues no es pugen 100 euros a l'any, eh? A veure, aquí, o com diu, com dia aquell, parlant feament, o mos acalentem tots o li peguem patades, tu fa. Perquè el que no pot ser és que uns visquin tan sobrats i els altres anéssim apretats tot el puto dia. A veure, nois, jo no voldria ser una professora, ni d'institut ni d'ESO. Perquè damunt és el que parlem, los crios, avui en dia, molt diferents. L'educació, estem fart de dir, se dona a casa. I molts de pares mos pensem que, oi, perquè els mestres, no, perdona, el que has d'educar ton fill ets tu a casa. El mestre no l'educa, li ensenya.
2: Escolta,
1: sí, però
2: estem parlant que tu, quan vas al col·legi,
1: Jo quan anava a col·legi, a mi la senyoreta Pilar, si m'havia de castigar o m'havia de fotre mig clatellot, me'l pegava. I acabat arribava a casa i només resava que no hagués parlat amb mon pare i que li hagués dit, perquè de dir ara em castigaran damunt, m'entens? No hi ha disciplina.
2: Els mestres, pensa que és una persona que tu probablement no li deixaries ni el teu cotxe i cada dia li deixes a ton fill. Has de pensar que com a mínim aquesta persona que estigui contenta perquè estarà un dòlars amb un fill, a menys que tingui la motivació suficient
1: perquè
2: tingui...
1: Jo l'únic que et puc dir és que realment de fa bastants anys cap aquí s'ha reduït molt en educació, s'ha reduït molt en la seguretat social, són coses que realment hauríem d'anar pujant i anem baixant. A més d'anar per avant, anem per atràs.
0: A més d'avançar, tracem.
1: Correcte. Quin problema hi ha? Què és el que parlem? Ja no és... Oh, és que els mestres tenen tot l'estiu de vacances i, clar, un cara damunt se manifesten. No, és que se manifesten perquè ton fill pot arribar a classe i, sigui pel que sigui, pot tindre un grau elevat en una malaltia que avui en dia està diagnosticada perquè hi ha medicament, en un TDA, que en un TDA l'hem tingut tots. I avui en dia lo normal és que un crio tingui TDA, bàsicament perquè a l'abast té mòbils, té tablets, té internet i té un fadam.
2: Això ja l'entrem, això.
1: Bueno, però el que no és normal és que no tinguin prou infraestructura que a una mateixa classe hem de tindre tot... A veure, tio...
2: Ja, però
1: realment és el que parlem.
2: El que jo em volia referir és que ells havien...
1: No és el jornal.
2: Havien demanat...
1: Hi ha moltes més coses a part del jornal que es demanen.
2: Jo que et volia referir és que ells demanaven un munt de coses, però al final han acabat en que més pasta i així almenys tot el que fem que vos surti rentable.
1: De 100 euros a l'any?
2: No.
1: Què són 100 euros a l'any, tio?
2: D'aquí hasta 4 anys el sou anirà pujant progressivament està 500 euros.
1: Què?
0: Què? Pues ho ficat aquí i m'heu deixat tot sol. Pues ho fotut aquí un cara a cara, que heu vist la càmera, que estan els dos allò cara a cara com a un ring, i s'han fotut allà dintre. Tinc, tinc, tinc. Bueno, va.
2: I Zapatero què, Zapatero?
0: No, deixem... No, no entressem en res més.
1: Va, follon, també.
0: Deixa estar, no entressem en res més. Anem a ficar música. Anem a ficar música, anem a... S'abrolla una miqueta un temeta que ha dit Nati, que sempre el fica Nati, aquest temeta, així
1: Nati
0: per l'estiu.
1: Nati comença a estar en modo verano. Penso que jo la setmana que ve ja estrenaré piscina.
0: Yep.
1: Perquè l'aigua ja comença a estar calenteta.
0: Ja comença a estar...
1: No
0: i ja fa calor.
1: Ja comença a estar en modo verano.
2: Jo sí que t'he vist vindre en biquini i què li passa, Nati?
0: Què li ha passat avui?
1: Avui no pots enganyar que tinc la cama.
2: Hòstia.
0: Bueno, va.
1: Modo verano, nois. Esta cançó m'enfartarem de sentir-la tot l'estiu.
0: Fiquem modo quina, verano,
2: quina,
0: fiquem tema...
2: Quina? Tema, ja clar, quin tema que m'ho has tocat, tita?
0: Ara, l'escoltaràs. Ara, l'escoltaràs.

0: Hola!
1: Temazo!
0: És temazo. Molt bona, eh?
1: M'enfartarem tot l'estiu de sentir-la.
0: Jo ja fa dies que la fico, eh?
1: És que bàsicament damunt és el que parlem. Tu mires per internet lo de jockey, és que damunt lo tio engresca que tot Déu i Cristo.
0: És que té un rotllet, eh?
1: És bo, puta, és bo.
0: Això es diu Jugel Solto Jamaican. Això, apunteu-vos-ho, perquè això lo peta.
1: Sí, sí,
0: ja lo està petando.
1: Sí, este estiu serà Tomorrowland.
0: Esta.
1: Serà remescla rara Tomorrowland i fliparem. M'enfartarem de sentir-la.
0: Vinga, va, entrem a la secció de Nati.

0: WhatsApp i ha estat que tornarà a sonar.
1: Que és l'estiu, però s'ha de que fiquem el tobogán. És que ja toca.
0: He sentit el tobogán i es veuré anar, tia.
1: Piscina en marxa, traje de bany, gallumbos i vinga i fot-li.
0: A veure, Nati, què mos portes avui?
1: Pues bueno, porto mitja agenda per recordar-me més que sigui estos fins de setmana, fins que no comencen les festes dels pobles, tal i qual.
0: Sí.
1: Fa, què, 3 setmanes, potser? Ja vam començar en los bous del Mas de Barberans.
0: Sí,
1: és a dir que això ja comença a tindre oloreta de festes.
0: De festeta, de estiuet, marxeta... Estiu.
1: Us porto una miqueta d'agenda estos fins de setmanes?
0: Sí.
1: El que hi ha entre mig i això, i a veure, per si la gent s'avorreix el fin de setmana, que sàpiga el que pot fer, que a veure, que està clar, que les redes socials avui en dia te fiques i entenem més de fin de setmana, i ja està tot més o menys, pots
0: trobar. Però si ho diu Nat i això, doncs també... aconsellem que vagis aquí.
1: Correcte, un repasset més que sigui de les activitats de l'estiu a les Terres de l'Ebre.
0: A veure, va.
1: Vale, este fin de... s'acaben, portem 2 setmanes, les jornades de l'ostra de l'Ampolla.
0: Sí, eh?
1: Ha estat molt bé, eh? Penseu que a mi me va dir la setmana passada un client, inclús, com li replicava, pobre, li va picar la bona i li va dir, tu te'n recordes? Diu, sí. 5 ostres i una copa de cava, 5 euros. És a dir, que realment està bé. Molt bé de preu.
0: Sí,
1: molt bé de preu. Si us avorriu de dir, a part hi ha un restaurants infinitat que fan cosetes, sí, menús molt bé de preu. Vale, este fin de setmana s'acaben les jornades de l'ostra. A Deltebre, també. Una cosa que jo no ho havia sentit mai, però està molt, molt bé. Des d'ahir dijous fins lo diumenge fan el festival Toca'm.
0: Toca'm.
1: Correcte. Lo mescla, també.
0: Lo
1: que
0: toca'm,
1: també està molt bé. Lo Toca'm està
0: mescla.
1: Molt bé. Lo Toca'm és un festival de piano urbà. Vale? Un event popular i accessible per a tots els públics. Trauen la música dels auditoris i ocupa espais emblemàtics de la ciutat per a que la gent pugui disfrutar de la música al mateix temps que disfrutar del patrimoni.
0: Sí, eh?
1: Està de puta mare, eh? Jo no ho he vist mai, però realment he vist coses...
0: imatges i això,
1: sí,
0: estava
1: sí,
0: guai.
1: Sí, vídeos de... Molt xulo. Ascó, també. La 12a mostra intercomarcal de vins. Lo tasta vins. Jo em declaro fan incondicional, ho sabeu. Deo Priorat, Deo Montsant, Terra Alta, Deo Tarragona.
0: Però què deu ser, rotllo com la Lodega Gandesa? La Figa del Vi o no?
1: Deu
0: ser un rotllo com...
1: Sí, està molt bé, no t'està vins. Està molt bé.
0: Hòstia, ja te'n contaré una. Jo vaig anar a la vegada a la Figa de Gandesa del Vi. Bueno, vaig ser una... però una castanya... ni me'n recordo que tampoc, on vaig arribar a casa. Me portaven, res de cotxe.
1: Jo m'ho passo molt bé.
0: Una castanya.
1: I així és el que parlem, fas a veure, cultura nostra.
0: Sí, cultura, i cultura de vi, i copeta aquí, copeta allà.
1: Per als que els agrada l'esport, lo diumenge és la marxa de la joca.
0: Ah, amigo.
1: Del port. Ara ja comencem, amigo. També. Penseu que ara ja anirà una i tres de l'altra, la nocturna de Pauls.
0: Quilòmetre vertical.
1: Correcte, van fer la Trencacims fa 2 setmanes. Molt bé, van arrencar fatal, pobres, perquè damunt va ser aquell fin de setmana que va fer tant de fred.
0: Sí, eh?
1: I de matí mañana aquella boira, però bueno, molt bé. Què més? Ah, ep, el dissabte 23. Nice! La festa de la primavera de la lira.
0: Amigo.
1: Que això ho tenim aquí al costat.
0: Concertillo.
1: I no fem cas, claro.
0: Concertillo ara, de la banda.
1: Espavileus, perquè igual l'anireu a reservar i ja ho tindrem tot ple. Que és
0: això
1: la lira.
0: Sí. Les coses
1: com siguen.
0: Afalleu.
1: Vale. Què més? La setmana que ve. Oco baix.
0: A veure.
1: Oco baix. La Copa de Catalunya.
0: Ah, clar.
1: Dels clubs d'agility de Catalunya.
0: Sí, és veritat que ens ho van vindre a dir aquí en primícia.
1: 160 binomis. 18 clubs. Feu-lo a favor al camp de futbol. Dissabte i diumenge.
0: Allí tots, no pot faltar ningú.
1: Entreu per l'Instagram del club d'Agility, que està allí tota la programació i realment és superxulo.
0: És molt bonic.
1: Venen un munt de gossos de fora i hi ha gossos que són una meravella i una virgueria.
0: Veus
1: els gossos i els amos.
0: Veus fer unes coses als gossos que dius, com és possible?
1: És Copa de Catalunya.
0: Ja ho vam comentar este dia que vam vindre
1: ells. És una passada. Jo no practico, però bueno, la meva gossa és membre, jo també, i realment és un club que és xulíssim, el nostre d'aquí, que no tenim res que envejar ara. Venen animalets de fora que realment és una flipada. És una flipada, pareix que vagin en bando. És increïble. Fan fer el que volen.
0: Robots, són com robots.
1: Vale, també, 30 de maig, Amposta. Los riu sona.
0: Amigo.
1: Los riu sona, molt bona. Buos, Catarres, los amics de les arts, Pepets i Marieta, un mes a part, que és un festival que, cara, és superxulo. Ampostins, amunt.
0: I el 30 de maig, potser que també sigui la nocturna?
1: No.
0: No és el 30 de maig, nocturna?
1: No, que no t'he dit que fan la d'això, la joca?
0: No, t'ho dic perquè...
1: Ah, no, me van contactar... que és este fin de setmana, la nocturna?
0: Sí, de fredes a Pauls. Me van contactar, l'únic que no podia perquè tenia un evento, però em van contactar per anar a fer de speaker.
1: Ah, no ho he mirat, pues enguany, però trobo molt pront, el 30
0: sí,
1: de maig.
0: Sí, sí, sí,
1: no?
0: El 30 de maig. Ho sé segur perquè em van vindre a buscar que no podia, el 30 de maig.
1: Una altra puntada. Vale, també, este fin de, lo mateix del 30 de maig. A Reus, superxula. Fa un munt d'anys que no hi he anat, però és molt bonica. La Fira de les Bruixes.
0: Oh, també. No ho havia sentit mai, esta.
1: També. Llavors, saltem. Com no, este Marroquetes, i això és una cosa que és sagrada. 6 de juny, Unicorns Pride.
0: Oh.
1: Sí. Ja comencem? És que és el que diem, estem a l'estiu?
0: Ara ja entrem al juny, el juny ja és...
1: Claro. 6 i 7 de juny, la Festa de la Cirera, Pauls.
0: Molt bona.
1: Bo. Vale, i llavors, en definitiva, si un fin de setmana no sabeu què fer, jo això també ho trobo amb sortides molt xules, entreu directament a la info de tot, perquè és el que parlem, Tortosa, Rutes, Roquetes, tenim l'Observatori de l'Ebre.
0: Sí.
1: No vos penseu que s'han tancat, hi ha visites guiades.
0: Preciós.
1: El primer diumenge de cada mes. Info a l'Observatori de l'Ebre, directe. Se visiten els diferents pavellons que han, incluïxen les visites als pavellons, los sísmics, los meteorològics, los astronòmics, ja sabeu que a mi m'agrada molt tot això. A llavors, a mi tant estiu també, fan una festa que fan, toquen cantautors per dalt de l'Observatori, és superxulo. És molt guapo, això ho fan un fin de setmana i està molt, molt xulo.
0: Molt.
1: Però això és el que parlem. Controleu una miqueta les webs dels puestos perquè la programació està i fan coses molt xules, pues Tortosa.
0: Sí. Pues sí, el complicat és quedar-se a casa en un munt de coses que fan.
1: Correcte, Tortosa, tenim lo de Conficón. Si entreu directament és que hi ha rutes guiades per Tortosa, 40.000 coses. Nois, no vos quedeu a casa, que estem en modo verano.
0: Veu, Nati, si m'ho ha dit de coses per a fer, pues rec, a fer-ne, a sortir
1: sí,
0: de casa,
1: sí, sí,
0: no
1: d'aquí 4 dies ja comencem les festes populars dels pobles, nois. Ja ho tenim aquí. Estiu, calor, festival... Vinga,
0: començarem per les de Roquetes, que són de les primerenques, i ja anem pel mar.
1: Sí, ja ho tenim aquí.
0: Molt bé, Nati, que ha sigut molt interessant i molt bé.
1: Pim-pam.
0: Molt fresquet i molt bé per ara l'estiu. Caluc, eh?
2: Espectacular, Tito.
0: Espectacular.
2: M'he quedat, no, n'he pogut...
0: A veure, mira, has estat aquí
2: no
0: pogut... escoltant i ja està.
2: Sí, sí.
1: No parlat de res tampoc, has vist?
0: Ho han anat apuntant, totes.
2: Tito, m'han dit que quan... Si has de parlar, que sigui algo per sumar. Més val estar callat i pareix ser tonto que parlar i confirmar-ho.
0: Molt bé.
2: Tota la vida.
0: I Nati ho ha deixat tot clar, que no calia añadir res més. Bueno, nois.
2: Què?
0: Entrem al moment esperat de la nit.
2: Estic supernerviós, Tito.
0: Per què?
2: Clapés i basté. Los clapés i basté de
1: Roquetes. Los nostres.
2: Tito, dos llegendes, sí. Dos mestres. A la gent que és important quan li dius mestre, saps? Fenen i fan no, així una falsa...
0: Imposa.
2: Maestro.
0: Tinc per aquí detrás, això. I em sento una
1: és com
0: miqueta...
1: si fossin Miyagi.
2: Sí, sí.
1: Que sempre pots haver de prendre coses d'ells.
2: Per a mi seria més Darth Vader, que jo soc del lado oscuro.
0: Venga, va,
2: Padre del año, li van donar el premi a Darth Vader.
0: Ah, sí?
2: Sí, padre del año. Sí.
0: Entrem o què?
2: Entrem a la secció.
0: Entrem, li fotem, va. Ja?
2: Fota-li.

0: Pues sí, vinga, va, avui com ja hem dit, tenim el privilegi de rebre dos noms imprescindibles de la comunicació a les Terres de l'Ebre, en Paco Tafalla i l'Antolí Ortiz, fundadors d'Antena Caro, un projecte que s'ha convertit en una veu de referència per a generacions de roqueteros i roqueteres i ebrencs i ebrenques. Enguany l'emissora ha celebrat el seu 39è aniversari, una fita molt especial que es va commemorar el passat 29 d'abril, consolidant gairebé 4 dècades d'informació, proximitat i servei al territori. A més, parlarem dels inicis d'aquesta aventura radiofònica, de com era la ràdio als anys 80, de les anècdotes viscudes durant tots aquests anys i de l'evolució d'un mitjà que ha sabut adaptar-se als nous temps sense perdre la seva essència. Benvinguts, Paco i Antolí, què tal?
1: Vamos.
2: Bona tarda.
3: Sí. Hola, sí.
1: No, Tito, no se senten.
4: Que me sento baixet.
1: No se senten.
2: Pega canya.
0: Paco, ja m'està maldant. Només s'ha sentat ja, puja així.
4: Sí, perquè si no, estem, ja us fem vells i estem una mica sotells.
0: A mi m'imposa tindre'n ells aquí davant, no, perquè, a veure, per a mi ells són...
4: Portem 8 folis d'informació i només contem una mica, imagina't.
2: Comencem.
4: Sí, mira, Paco, mira.
0: Paco, bé.
4: I en lletra grossa.
1: Potser la primera pregunta, Tito.
0: Fes, va, a veure.
1: Després d'haver fundat esta ràdio, què penseu quan veu que gent com nosaltres?
5: Bona pregunta.
2: Supercontents.
1: Sí o no?
2: Sí, clar. Sí. Això són les noves generacions, el relleu.
1: Sí, no?
2: És la ràdio evolucionada.
1: Són mil·lennials, tenim 40 anys nosaltres ja, són les noves generacions.
2: Mira, el dia 23 n'hi faig 60. Però bueno, veig que hi ha bon relleu, no? Supercontents.
0: Però Paco, tu te concedeques d'esforç, sempre. Sí. Paco sempre has d'anar
2: a dormir a la negra.
0: Diries que té 45 anys, Paco.
1: Mira, vaig a dir-ho. Sóc hetero i li ho faria.
2: I això que m'ha avisat, avui
1: vaig calent, no?
4: Patirem avui.
2: M'he sentat massa a prop.
1: Sí, no? I no vaig fer les ungles dels peus, igual t'has ganat. Bueno, va, ara en serio, expliqueu-nos com se us va començar aquesta aventura d'Antena Caro.
2: Això ja fa un munt de temps, Mira, va començar jugant. Quatre nois que anàvem a l'AFP a estudiar electricitat i un dia vam dir que no muntarem una emissora de ràdio. I bueno, vam començar jugant, ja t'he dit, muntant els primers equips, anàvem en camp de setmana, fem les nostres emissions piratilles i un dia vam dir per què no anem a parlar a l'Ajuntament, a l'alcalde, a veure si sembla bona idea.
1: I era en aquella època?
4: Mariano.
2: Mariano Gil.
1: És com la rama de Cristo una vegada.
2: Sí. I vam anar a parlar amb Mariano Gil, també estava Miquel Castelló, i ens vam anar a un local. Va dir, home, locals no en tenim, però bueno, aquí a l'Ajuntament Vell, dalt de tot, baix de la teulada, a les golfes, allí hi ha algo, si us servís...
4: No hi havia algo, hi havia molt.
1: Això de Mariano.
4: Molt, sí perquè...
1: Això va ser 20 minuts de xarra. Mariano, això són 20 minuts, sí.
4: Estava ple de ronya, però ronya. Trajes de policia local, bueno, urbanos en aquell moment, bicicletes velles, gallinassa, perquè era un colomar que es veu que feia servir el secretari del moment, allí dalt tenia gallines, tenia de tot. Mobles vells.
2: Caps de senar.
4: Allò va ser?
2: Sí. Era un colomar i allò pues, ho vam anar limpiant, ho vam anar desentant i ens vam fer com un corralet per a fer la primera ràdio. Vam ficar els equips, vam muntar l'antena de la teulada.
1: La controladora.
2: Sí, la mescladora.
4: Era una coseta així, no era molt més gran. És muntada, era un mòbil ara d'estos.
2: Muntada en kits.
4: Quasi no et cabien els dits. Sí.
2: Me recordo que estava Joan Altavill, Francesc Rodríguez i Carlos Morales, els quatre que van muntar. I Francesc Rodríguez, que era el tècnic, doncs, bueno, va muntar la mescladora.
1: Dos Walmans
2: i un emissor que també hem muntat, i amb dos ferros i una capsa de salat.
4: Jo vaig entrar uns mesos més tard, perquè jo estava a Radio Contacto. Sí. A la discoteca fèiem, per les tardes abans de la sessió de discoteca fèiem ràdio i ja empalmàvem i tot just vivia al carrer del Dispensari, que és el carrer de continuació al Santa Tomàs i el carrer Sant Enric, que després se va convertir en Canaleros, on estava l'emissora, al tercer pis, i mos veiem tots els dies i al final pues, uns pels d'alles, que escolta'm, que tu fas ràdio, i vaig acabant, és que per cert això ho tinc clavat aquí, m'han fet unes proves
2: duríssimes.
4: Sí, sí.
0: te van fichar, vaiga.
4: No, fichar no. Explico perquè és que és, va ser la tortura.
2: Per a parlar per la ràdio, tu aquí has de saber parlar, com si no ho sapigues en parlar. Sí. I has de presentar música. Vam agarrar el disc més complicat, el nom més difícil.
4: Sí, sí.
0: Jazz,
4: va agafar jazz. No. El títol més raro que havia i del conjunt més raro del món mundial. I vinga, i
2: bom, no sé com
4: si... I ara presenta'l i quadra'l. Quadra vol dir que des que comença la música fins que comença a cantar, tu vas parlant i d'allí te vas esplallant, no?
1: I això que venies ja en un currículum, que venies de la Contacto.
4: Bueno, tampoc és que fos un mega crack, però
0: Paco es va voler assegurar, sí, del com és ell, de posar, tirat.
2: Mira, en un amic que diria José Luis Azara i jo muntàvem programes de ràdio a casa meva, en els casets i gravant i tal, i en Ràdio de Cona va fer un concurs que es deia Tu i te música, i vam dir que no ens presentarem. Vam presentar unes maquetes i això cada setmana anàvem venint concursants i vam arribar a la final i vam quedar los segons. Ah. Era l'any 83. Sí, aquí va sortir una mica també de lo cuquet este de muntar una ràdio.
1: Sí. Tot el que expliques fa tot el rato un no hay huevos y aguanta lo cubata. No faré una ràdio. No hay huevos, aguanta lo cubata, pam. No hay huevos, aguanta lo cubata, pam.
2: Sí, va ser molt.
4: Llavors ja va arribar el 29 d'abril del 87 i a les 12 del migdia es va posar en marxa oficialment Antena Caro. Havia anat, però...
1: La primera veu va ser la de...
4: Això sí que no ho sé.
2: No sé, perquè justament jo estava fent la mili i acabava a finals de...
4: Sí, no estaven tots, no?
2: Al maig... I la inauguració meva, però sí que va ser en dijous. I jo vaig vindre en permís en divendres. Mm. I ja estava inaugurada.
4: Que l'arribada del permís i ja l'havien endosat les poebre. Sí. Així de xulos. L'emissora en dimecres s'inaugura i el divendres és poebre o dijous. Allí, vinga, va, en plan valent. Sí, no sabien ni com funcionava res, allí ja, fent ràdio. Los xulos,
2: de roquetes.
1: No hi huevos? Sí. I aguanta el locomotor.
0: Sí. La gent no ho està bé, però és graciós les camisetes que mos han portat.
4: Bueno, ne tenim més,
2: les primeres,
4: algunes.
0: Me'n recordo perfectament dels notetges.
4: Ja et contarem una anècdota d'aquestes samarretes en concret, d'esta versió en concret,
0: sí,
4: que no les quitaven de les manos.
2: Que, mira, perquè al principi, claro, no, l'Ajuntament no havia diners, estava muntant el patronat de l'emissora.
1: I quan el sou, nostres,
4: quan
1: doblat l'altre sou...
2: I tota la música, els aparells, tot això, ho compràvem amb diners nostres. I van dir, doncs haurem de treure diners. Van fer samarretes, les veníem a 800 pessetes.
5: Imagina't.
2: Les llevaven de les mans. 800 pessetes no és la samarreta.
1: Això és un cop de pala d'aquella època, 800 pessetes.
2: Però això t'he dit, però era mal que se n'eren mal.
4: En la samarreta d'Antena, claro.
1: Any, què? M'estàs dient?
4: Any?
2: Doncs pues això sí, era el 87, 90...
4: 90 poc, 90, 40 poc.
1: Sí. 800 qui... per el 97, és un quasi 50 pavos d'ara.
0: I qui la guarda...
2: 92.
0: I qui la guarda i no estigui de color groc, ja té un tresor, eh?
4: A mi el que més m'impressiona és que encara es vaig bé, tio.
2: Bueno, ara...
1: Que encara es vaig bé.
2: És la
4: XXL.
1: Però van tots... Ahí pectorales, tenia res, eh?
4: Sí, sí.
2: Pues sí, van fer diversos models
4: que ell diu que van començar a comprar aparatos i música. La emissora va començar en els aparatos que teníem,
2: van desaparèixer els equips de música de casa
4: i els que agarraven prestats dels amics i familiars. Tu que tens un tocadiscos, me'l deixes un dia?
1: Sí,
4: el deixes un dia, ja és un dia,
1: claro.
4: No el tornarem. La música igual, la música tenies la teua, la de ton fusil, la de ton germà, la de...
2: lo disco de Bonellem de la Caixa.
4: Correcte, ho tenies per allí.
1: La pregunta era, què et vas regalar tu la comunió? A mi Wallman.
4: Sí. A veure si funciona.
0: Ara que has dit el disco del Bon Dia, jo també en tenia, de la Caixa, era mític. Aquell de color blau,
4: sí,
0: blau,
4: sí,
0: i gris.
4: Sí. Con les cançons de Navidad, sí.
2: Bueno, allò era terrible.
0: Sí.
2: I bueno, i anècdotes xules.
4: Bueno, vam anar a Espoebre. Bueno, espera, que contarem. Vam anar a Espoebre, seguint el fil. El primer Espoebre, però després més cap a meitat dels 90. Vam anar només el 87. Vam deixar d'anar de cop, i van dir, llavors és quan haguéssim dit que no tornem més perquè som una mica exagerats. No podíem anar a Espoebre normal i corrent un estant, no. Ens tiràvem 3 mesos construint el nostre propi interior de l'estant, els mobles, els aparatos, els cables, tot. Marxàvem de l'emissora i pareixia que marxéssim de casa. Una locura. I arriba un Espoebre, i va fer molt de vent, un dijous nit, o sigui, previ a l'inauguració, va fer un vent. I nosaltres estàvem situats a la zona on està la Policia Nacional.
1: Sí,
4: o sigui,
1: el
4: quartel, detrás del parque, allí aquella zona hi havia estants, també, no? Si n'havien 5 o 6, es va rebentar tots l'aire, però rebentar és el punt de vista que el tros més gran va ser així. Sort que no teníem encara els aparells dins, clar. Inauguraven al cap d'hores, en un demà, ell i alguns més acaben de portar foto perquè ens van canviar, ens van posar després a l'interior al costat de la, de la, de la petja.
1: Ells dels nacionals ja.
4: I jo aguantant el cable en la toma de telèfon i sí, i passaven els de la inauguració i jo aguantant i tots mirant i dient i això què, quin estan és? No, no, Antena Caro, Antena Caro. Oh, tecnologia punta. Ja estàvem en les últimes de tecnologia inalàmbrica total.
1: Increïble.
2: Els inicis, Calo, van ser molt forts, però no tenien coneixement. Tu imagina't,
4: sí, és el bo,
2: jovenets que érem i ens dediquem a fer un informatiu, vale? Jo me fico al control i estava al locutori a l'altra part de vidre.
4: Mos atreviem en tot, eh? Com està ara?
2: Com tirem les notícies?
4: I com està?
2: Ni tipus, ni internet,
1: ni gent. Pots tornar a ara.
2: Diari de Tarragona, en castellà. Traducció simultània en català.
4: Sí.
2: En directe.
1: En hebrenc, en hebrenc.
4: No, però anàvem traduint. Ella estava llint a Estatites, jo estava com està ell. Bona tarda, les notícies d'avui. Vinga, va. S'ha inaugurat a Tortosa.
2: I arribava una paraula.
4: I on arribava, que em sé jo, lo deportista alemà, Weinzelbundesteiner? Pues així. I arriba, i tal cop me quedo així, dic...
5: Vaig ser per aixeta?
4: Sí, va sortir, no sé com va sortir.
2: Mira,
4: este, només ho veig que des del moment, de repente desapareix del vidre. Clar, jo me quedo sol, dic, què fa ara? Clar, no sabia què fer. Mira, me comença a agarrar risa, però és que ell ha amagat i jo riu que riu. Va, para.
1: No.
4: Baixava el micròfon perquè no me sentiguessin. Va, para. Sí, que ja paro. I quan aixecava el cap una miqueta de veure el micròfon, riu que riu altra vegada. No van poder acabar l'informatiu. Hasta aquí les notícies d'avui.
1: Diràs que el veig assomar els ullets.
2: Igual que les primeres presentacions de cançons. Xulo, no? Ficaves el disco, el potenciòmetre, te ficaves la portada del disco davant. Bueno, anem a presentar, va. Passaves la música? No, tornaves a pujar. Ara sí.
4: Però
2: quan passaves la música, t'arribaves al micro...
4: Sí. Sí. Estava escoltant la cançó i ves que la cançó feia.
2: I la gent, sí.
0: No trobaves un moment, hasta que veies que la cançó ja...
4: No,
0: ja s'ha acabat.
4: Lo que no trobaves era tu, sí. No t'atrevies.
2: Les paraules.
4: Que després aprofitàvem quan sortien, que era l'època dels Max Mix, d'aquí per Amunia, els teníem tots. Llavors era una mica un codi secret que teníem. Jo ja sabia si ell estava al lavabo o no estava en aquell moment a la ràdio, però quan ficava el Max Mix o un d'estos que duraven 15 minuts, llavors mira, Paco, he anat al lavabo, no? O al contrari, era una mica...
2: I s'enganxava el disco, devia estar retrasat.
5: I després, quan nosaltres érem jovenets, que jo tinc molt bon record d'en Clau de Nit.
2: Ah, sí, un programa de música.
5: Que vos picàvem.
4: Sí.
5: I nosaltres, pel telèfon, vos demanàvem les cançons, també. Ves, i entem-vos, eh?
4: Sí.
5: Lo xapurreau nostre.
4: No hem sigut mai. Digues. No,
1: que aquella trucada devia costar 70 o 100 pesetes de la cabina de la Rambla de Cristina.
5: Però nosaltres estàvem tot el poble esperant la cançoneta.
4: Perquè vam estar parlant-nos i escrivint coses, anècdotes, i ahir, gitant-me, estava a punt de, bueno, de dormir-me ni de conya, però bueno, intentant-ho. I me va vindre això dels discos dedicats, no? I ne fèiem un també de música lenta que es diu Slow Feeling, però la gent feia o el contestador deixava els missatges o per carta, vale? Però de discos dedicats han fet poques vegades i este d'en Clau de Nit me'n recordo que una xica va trucant i li diu, truca una xica i me pregunta, diu, me pots posar una cançó? Jo dic, sí, quina cançó vols? I em diu, quines tens?
2: Home, la veritat és que no en tenia moltes, tampoc.
4: Home, però quines tens? Ara diu, quines tens? Home, quines tinc, però tu quina vols? No, dis-me quines tens, ja t'hi diria. Dic, home, no. I al final, la primera que mos va vindre, però sí, no hem tingut...
1: Quasi sempre en directe, en aquella època, la ràdio, que és
2: una tos femenina. Almenys en cap de setmana, perquè llavors no existien, no teníem ordinadors, ni internet, s'havia de gravar tot en cintes de caset. Utilitzàvem cintes de caset de 120 minuts, que és una hora per cara, són dues hores una cinta. Llavors teníem unes platines de caset que podies ficar 5 cintes de caset. Això eren 10 hores. En teníem 2.
4: Això era tecnologia.
2: 10 hores dissabte i 10 hores diumenge.
4: Super.
2: I bueno, però clar, aquestes hores s'havien de gravar. Durant la setmana havies d'anar-les gravant mentre estaves emitint en directe, però podies ficar cap de setmana, poder fer festa. Pues, anècdotes de la mitja hora vella, allò era estaulada. I volíem muntar un altre estudi per a gravar. Però havien gotelleres.
1: Però s'havies vingut arriba ja. Havien fet un segon estudi.
4: Havien gotelleres.
2: Què? Va muntar una tenda de campanya.
4: Una tenda de campanya de càmping, típiques, i dins ja tenien fotos, dins els estudis, allí fent ràdio, més xulos d'altres.
5: Montemos caien les gotelleres quan plovia.
4: Sí,
5: havia... I no se sentia la clara. Sí, no, la tenda.
4: Però mos ballaven que era molla.
0: Aquí no era més fàcil arreglar les gotelleres que ficar la tenda.
2: No. Fete mollo.
1: Van clavar-te les piquetes, eh? Van clavar-te les piquetes.
0: De Paco m'ho crec, que és molt ficat, i mirat.
2: Bueno, mira, si em va fer que també es va fer la primera setmana cultural de Roquetes i vam baixar la ràdio al carrer. Però no podíem baixar-la així, no, no, vam muntar un stand en ferro, soldat, en funció.
4: Sí, sí.
2: Vam tirar un cable de la finestra a baix al canal i fer la ràdio en directe des d'allí.
4: Sí, el van gravar per la façana, bueno, allí, enginyeria pura. I després, a partir d'allí, van començar a fer els primers plens per la ràdio.
2: En directe.
4: Aprofitant el cable, ja vam embotir de baix del canal a la sala de plens i vam fer els primers plens des d'allí, però...
0: Ja el vau deixar allí tirat, ja.
4: Ja estava tot preparat.
3: Des de la ignorància més extrema.
4: Vinga, va.
3: Vosaltres emetíeu i la senyal l'enviàveu a través de...
2: Mira, jo estava baix a la sala de plens, en la mescladora, en els micros, sortia un cable que pujava dalt, que estava ell. Llavors tindríem uns intercomunicadors.
4: Sí,
2: parlàvem jo. Prepara, que va començar. Vinga, va, sí, comença, comença, vinga, pam. Jo pujava i des de dalt baixava la música i...
3: Ell, vale, ah, vale.
2: En cable, en cable.
3: Vale. Perquè el dia que tu vaig de casa, el dia que dies vaig de casa...
4: Vaig de casa.
3: Vaig de casa, ah, perquè la ràdio estava...
4: Al tercer pis.
2: Al primer pis estava a l'Ajuntament.
3: Les infraestructures al límit, al detall.
4: Sí, l'antic Ajuntament, al primer pis pujaves, a l'esquerra et quedava la sala de plens i a la dreta te quedava el que eren les oficines. Quan
5: entraves. És que, claro, si et pares a pensar, ells eren jovenets, està parlant de 39 anys.
3: I quants, compte,
5: i vosaltres, quina reacció teniu de veure tot avui en dia?
2: Buah, ara estic fent recopilació de cintes de caset digitalitzant-les per a l'any que ve el 40 aniversari i surten cada joia.
5: Jo 39 anys, tu saps com m'he evolucionat en
4: personalment, el que sí que penso és l'avantatge que ara sobre llavors és que ara hi ha la facilitat de poder-ho tindre-ho tot de seguida... És a dir, immortalitzat, no? Perquè tu pugues tindre un futur, potser el que es fa.
5: I és fàcil.
2: Llavors, mòbils, càmeres...
4: No anaves a la càmera allí, claro. Que també l'havies dispat
2: si
4: algú.
2: Si fes fotos, les havies sí, que portar sí, a revelar, claro. I havies de pagar, i feien les fotos tot, testetes.
5: Però això me refereixo que avui en dia, ja en el que m'ha avançat en la tecnologia, imagina't.
3: I nosaltres tenim la sort que si passa alguna cosa, tenim a Paco Tafalla tota la vida, que
0: sempre ho arregla.
2: Tota la vida, tota la vida. Porta un
5: actualitzant-se.
2: Tota la vida.
0: Perquè l'arxiu deu ser gran. Coneixent a Paco, ja t'olia l'arxiu.
2: Hi ha aquí unes caixes de cintes de caset i al sí teu costat, sí. Si mires allà en cintes de caset.
3: Això és el que això es pot fer malgrat.
2: Si estan ben guardades com estan, allí amontonades en racó.
4: Sí, sí. O com estaven abans baix, que tenia un quarto allí ficades.
5: No, problema si era el dia de demà trobar un radiocaset per a ficar-lo.
2: Això ara ho estem digitalitzant i tal, però també s'ha guardat el format. Parlant de coses que hem arribat, teníem unitat mòbil. Un 127. Un 127.
4: També
2: temps de Carlos Morales. Vam agarrar l'anagrama, el van pintar la porta, que era de color blanc.
4: I una pomilla.
2: I el van ficar-lo dins del ball de festes. I des d'allí dins del ball de festes allí gravàvem i fèiem de tot.
3: Imagina't tu que era l'església. Quants éreu que...
2: Bueno, que ho va muntar, eren quatre, després s'hi va afegir Antolí al cap d'uns mesos i després teníem col·laboradors, gent que venien a col·laborar i fer programes.
3: Ell hi haurà cervesa, m'hi diu que hi haurà cervesa.
4: No,
3: sí, ajudeu, eh?
4: cervesa no, però vam tindre molta bona relació en els que estaven al patronat allà. Llavors, me'n recordo que a l'època aquella pues, estava...
3: Sangres?
4: No,
2: Sangres
4: no en Salvador Sales. Boldó sí que estava de...
2: Potser
4: era el tresorer i no sé si el president era la marca o era... No sé qui era el president, no recordo bé.
3: Sales?
4: I teníem molt bona relació i venien a la ràdio a parlar, inclús hi ha fotos i me'n recordo que sempre per Nadal mos portaven un detallet. I clar, no eren de veure, però jo poso un segut sempre. Això no ha acabat. I el cava estava allí igual feia, igual se tirava 3 anys, aquella botella de cava a la nevera, sense moure-la. I quan mos vam decidir fer l'estudi 2 de veritat, o sigui, de dir, va, passem de la tenda de campanya i anem a fer l'estudi 2 ja, allí en 4 tomots ficats, com vam poder, i ara anem a forrar-la, clar, diners zero, no com aquí. En el típic.
2: Això són les oberes modernes.
4: Que és un mito.
2: És una llengua. L'original.
4: Lo de les oberes, no?
5: Tota la vida.
4: Van començar a ficar la cola, començar a ficar les oberes.
2: Oh, quina calor. Oh, quina
4: senti. Era estiu.
2: Oh, quina calor.
4: Una calor. Tens alguna cosa per a veure? No.
2: Anem a la nevera.
4: Res fresc. Bueno, doncs bevem-nos el cava. Mira.
2: Aquell cava. Entre la cola.
5: Pelotasso.
4: Lo que era. Vam agarrar una classe de castanya els dos. Vull dir, però... Jo penso que encara m'ho estem rient ara, vull dir, perquè és que allí, a pegar unes oberes, la veu recta, dic, no sé, és que no m'he res.
0: I riu que riu.
3: Dos preguntes. N'hi ha alguna cinta d'este moment?
4: No.
3: Fotos, almenys?
4: Fotos, n'hi ha
2: de... Fotos, ja t'he dit, que s'havien de pagar.
3: D'este moment, el de les oberes, vull dir.
4: No, de les oberes no, però...
2: Una vegada col·locada, sí.
4: Però de fotos, perquè vull dir, després també, si algú hem tingut com a títol de les samarretes, és que això ho han cuidat molt amb la imatge, no? Més de llavors, pràcticament, que ara, no? Vull dir, pareix mentida. Sí. Samarretes de tota classe, jaqueta de plumes, jarsers, tipus suaderes...
1: Però bueno, este era l'Instagram d'abans.
4: Però teníem, mos van comprar-nos uns xandals d'estos que abans eren de Tectel o Tactel.
0: Tactel.
4: Allò dona calor, perquè vull dir, però el calor, i a la mínima que se t'arrimés algú que fumés, allò s'encén ràpid.
5: Com los típics Adidas, aquells de la pell de pressa.
4: I baixàvem pel carrer Major els dos i parava el canal més xulo perquè una de color verd, verd tipus això, i li la com tot jersey, mira, els dos. I Antena Caro l'esquena ben gran així.
0: I el vau fer allà, Matiu, que és bé, que és bé, queda lluny ja, mira, els d'Antena Caro,
4: no havia confusió.
1: Els d'Antena Caro o lo comia, qui són dels dos?
2: Ojo, no m'ho comiesen.
4: Sí.
2: I vam tindre també coses complicades. Bueno, a la Teulada vam muntar una torreta bastant alta, perquè contra més alt, més allun arribaves, i jo venia tots els matins, anava a l'emissora i venia pel carrer de l'Ajuntament Nou al mercat, al semàforo, me parava allí i d'allí es veia...
4: I vivia la Raval de la Mercè, llavors.
2: I es veia la torre. I un matí arribo, paro el semàforo, miro i no estava la torre.
5: Alguna ventada.
4: No estava l'antena.
2: Me va agarrar com un angeló.
1: Lo màstil.
2: Era una torreta alta que es veia. Mira, arribo al canal Aparco,
4: és triangular,
2: m'assomo al carrer, al lloc que estava el dispensari, i davant de la porta de l'entrada del dispensari, que normalment els abuelets s'esperaven allí, uns togots massissos així en terra, havia caigut la torreta.
4: La sort que va caure en diagonal, no va caure recte, perquè si hagués la meitat que hagués penjat, hagués partit i hagués caigut.
0: Si hagués agarrat algú mal.
4: Va caure en diagonal, jo vivia, o sigui, encara vivia en el carrer del costat, i jo quan surto, clar, jo no surts, com ara, que portes auriculars i l'alambres i portes tot per a poder sortir, no sabia si anava a la ràdio o no anava. I quan arribo a l'alçada de la porta, jo també, quan arribo li vaig dir-li, dic, m'he trobat un tobot en terra. No sé,
1: algun imbècil,
4: eh? Este tobot, davant de la porta, quin poc suc, no? Jo vaig seguir caminant, i quan arribo a dalt, m'ho diu, vegues, mira.
2: Va caure la torreta damunt la taulada, totes les teules, que era llarg de la torreta.
4: Va rebentar les gúmenes que aguantaven a la paret no va aguantar, es veu que del vent el que sigui, i va rebentar tota la subjecció.
1: L'estudi dos recién fet, damunt...
2: No, bueno, allí no va entrar.
4: Però cares i circumstàncies, quan vam fer, quan Paco ha explicat abans que teníem les platines de 5 cintes de 2 hores, després vam comprar un reproductor de CDs de 25 discos, imagina't, de 25 discos, però jo ja també ho ficaves en random i tenies música, però i en repit.
2: O sigui, tota la nit.
4: Quan tornava a repetir la cançó després de 25, m'explicaràs.
1: Poguer passar la cançó durant una sense tindre que adelantar.
4: I venia Nadal, i per a poder fer festa al 25 i 26, o sigui, a Nadal i Sant Esteve, doncs han de fer alguna cosa. I m'ho se va ocorrir fer un quadre en contactors i en
2: relògies. En relés, contactors, programadors.
4: Per a poder. I vam estar 48 hores sense anar a dormir a casa, treballant. Va treballar.
5: Ho vau gravar tot.
4: A ratos no, però no va fer fotos. No. Que una de les fotos és que estem al costat del Belén, allí en dos discos, que algun per algun posto l'altre dia vaig publicar.
2: Ara no està.
4: Sí, era el nostre... Allí, si el busques, al meu Instagram està ficat i sortim els dos en tal qual. En l'edat que teníem, despintinats, cara de son, però nosaltres vam aconseguir fer...
1: I els xandaletges, tot.
2: I després també el xulo és veure l'evolució de tota la tecnologia, de la cinta de caset, després van vindre els minidis, que vam ser els primers a tindre, vam ser la primera emissora a tindre RDS, després van vindre els compacts, va vindre el DVD, va vindre la cinta d'art...
4: I una cosa...
2: Ordenadors, el primer ordenador...
1: Sí. Un 133, 21, 73...
2: El primer mòdem d'internet.
4: Tecnològicament, hem de dir que possiblement hem estat, si no la més, perquè no puc dir les que eren privades o que representaven emissores grans, però diria que, ojo, que no estiguéssim tecnològicament molt més al puesto, en menys diners, perquè la capacitat econòmica era la que era, però teníem enginy. Perquè això que veus aquí, això també m'ho peguen tots dos, eh?
2: Això se'ns acaba.
4: I estes d'aquí.
0: Sí, però estes estan algo més rectes, ara. Estan ben apegades.
4: I les del cantó, que està el cantonet fet. Mira si són polits, el cantó, que el cantó no té cantos tallats, fixa't.
5: Això és el que vos dic abans. És que realment en 39 anys...
2: Ha fet de tot.
5: Vau arrencar Antena Caro. No, i que realment... Estem parlant de que hem enganxat l'època de la tecnologia de ple.
4: Hem tingut sort, hem tingut sort de conèixer la teva.
2: Sí, hem vist l'evolució de tot.
5: Hem tingut sort. No, perdona. Heu tingut sort de que vos heu sapigut adaptar.
4: Ja, però bueno, però hem vist l'evolució i l'hem pogut trastejar. Mira,
5: és molt de mèrit, això.
4: El 94 comencen les obres d'aquest edifici. Bueno, les obres nostres aquí. quasi acabades, quasi. Les parets estaven fetes i lluïdes.
2: Pues no, estaven,
4: no estaven els vídeos, feien falta quatre detalls. Pam, en l'institut lo col·loquen aquí. Sí, sí. 10 anys va estar.
1: Bueno, ja està aquí.
4: 10 anys.
5: Vam ser la primera generació de l'ESO.
4: Al cap dels 10 anys que mos deixen ja vindre, pam, arribem aquí, mos instal·lem i tot el tema. Què passa? L'edifici estava completament abans, o sigui, tal com se va deixar-se, no és que fos la paraula abandonat, però bueno, no es podia invertir en res més, i l'únic que estava funcionant era l'emissora, no havia, el bar dels jubilats, la primera planta no havia res, existia, el que ara és la biblioteca era el laboratori, i el que ara és la sala...
5: No, no, el que ara és la biblioteca, segon pis, segon pis, sí, sí, sí. Allà estava... l'àrea de tecnologia, no, no, sí, Francesc. Sí, sí. Això vols dir que no era el despatx de Toni? El laboratori estava baix, a l'altra banda, entera i sabater.
4: Al final havia una sala en desaigües i coses, vull dir, clar, jo allí no veig el que, però mos van dir això.
5: Era... Entonces jo, si no veig mal encaminada, si no, no recordo malament,
4: dalt.
5: Me sona que a l'ala d'allà...
4: No, no, no, ja, vaig bé allò.
5: No, ara que no, o que el despatx no estés allà de Toni.
4: Els despatxos era això, i lo que era, lo que ara, ara és el despatx de la directora i els lavabos de la biblioteca, allò era una sala diàfana, però encara quedaven trossos del pladur, quedaven trossos de les plaques, de tot el que es va muntar-se provisional. Què passa? Tu ara, a l'hivern, l'edifici antic que era, perquè les finestres s'han arreglat ara, però vull dir, eren antigues que passava, sí, sí, bueno, no, quan plovia, t'entrava aigua per baix de les finestres.
5: Ja ho crec.
4: Imagina't una nit d'estes de ventolera a ple hivern, a les 7 de la tarda que plegaves i mira, jo em sembla que no he corregut mai més en ma vida.
5: I en aquells anys que quan pegava una tronada se n'anava la llum.
4: Sorties d'allí?
5: Aquí, saps?
3: També he corregut per estos passillos que m'acalentaven.
4: Havia com un altillo al final, que havia com un escenari en dos o tres escalonets, i en principi la idea era aprofitar a obrir, a l'entestar la lletera de roquetes de comunicació aquí al vestíbul, a obrir una finestra d'aquestes dimensions més o menys,
2: ja estava,
4: i poder
2: estava.
4: Controlar, estava tot programat ja, i tindre hasta els tubos, per a poder fer coses des d'allà i des de l'emissora poder-ho fer en directe. Vull dir que ja pensàvem en
2: projecció. I dit és el tema de la música, també abans comentava, quan va arribar a internet, recordes d'aquests mòdems? Primer ordinador, per a baixar una cançó dia i mig.
0: Dia i mig, era potent el teu internet, eh? I quan connectàvem, recordo que ficava el cable detrás de l'ordenador, no? El cable de telèfono, i a vegades estàvem uns pares baix parlant per telèfon, se sentia per allí quan trucaven, i sentia ma mare parlant pel cable.
2: Que
0: era curiós.
5: I al principi... l'emule n'hi havia un altre, sí. N'hi havia un altre al principi. Bueno. Que aquell és el que dius tu, que el deixaves enxufat en l'ordenador tan sol de mans.
0: L'emule i un altre.
5: No, l'emule, no, però abans de l'emule n'hi havia un altre.
2: Els equips emissors que teníem, quan los ficàvem en marxa, els veïns se n'enteraven en seguida.
4: Ma mare, diu, avui que heu fet... No sé, jo, saps?
2: Si la tele no va.
4: No sé què ha passat, des de les 6 hasta allà a les 8, que la tele es veia interferències, se parava... Oh, va engegar amb allò que hi ha parat, allò no havia passat cap classe de revisió.
2: Era voluntat
4: d'ells, i m'ho explicaves, quan engegaven, allò resta que no s'acalentava, tenia un rato de procés.
5: Interferències a tot
4: dia.
3: I ara si entres a l'aplicació per apagar en targeta i tarda 3 segons a carregar, me cago en Déu, que això que...
2: Sí. Abans un dia i mig.
3: I ara tarda 5 segons i va lento això.
0: Jo el que em flipa més en el tema de la ràdio, ara que estem parlant del tema de la ràdio, el tema de la música, no? Perquè avui en dia pots ficar una llista, va fent, i va fent el seu rotllo, claro, en discos com anava abans i tot això, si has anat ficant un disco.
2: La música està molt a fer amb nosaltres. Bueno, i va fer dos discos.
4: Dos cans, sí. Dos maxis. Però la de la música, dient el que dius tu, teníem, o sigui, teníem un ordre. Hi havia una, o sigui, teníem els discos com estan aquí, ordenats alfabèticament, los LPs, los maxi singles, los singles, i després van arribar els CDs.
2: Sí,
4: eh? I fins que no van arribar els CDs, llavors teníem dos mobles detrás mateix, que hi ficaves a uns singles que ja s'havien posat,
2: sí,
4: i els maxis i LPs que s'havien posat. Llavors teníem marcats d'una forma de que havien discos que no es podien repetir en tot el dia, pràcticament si era un compromís molt lo repeties per la tarda, però després hi havia aquelles cançons de que també repetíem com a molt una vegada de matí i una de tarda. I això ho teníem molt clar. Per això també vam aconseguir marcar esta diferència respecte a altres, perquè després quan van començar a arribar les emissores grans, la cançó de moda te la posaven cada hora, se la clavaven.
5: 40 vegades al dia.
4: Ah, vull dir, nosaltres això ho teníem claríssim.
0: Però que vull dir que era una cosa molt elaborada,
4: manual,
0: no com ara.
4: Manual.
0: Tenia molt de mèrit.
4: Soltaves el disco a les mans, sí, claro. I alguna vegada, doncs, bueno, dius de paracompte, que et saltes l'agulla, entre mig de cançó i cançó, en les pletines tenies les falques,
0: sí,
4: que bueno, les falques aquí el xic s'esplayava les falques, perquè el sampler, com s'ha inventat, va vindre el sampler inventat,
2: Bueno, i aquí també un germà Pau fent falques i tallant cintes i empalmant.
0: Empalmant cintes.
2: Ell és la veu de les falques.
4: Agarrava uns perreos, total, les falques.
2: Home, i Tites van fer estar una Nadala.
4: Sí, van gravar una cançó de Nadal. Lo tenim, lo
2: veiem. Entre tots els col·laboradors.
4: Sí, a casa es dia tenim una cosa per dir.
0: Hòstia, això ho hauríem de recuperar.
3: I vau tindre Carbó a Reixos.
4: La cançó la va escriure un xic, un noi, un amic nostre.
2: Salva Bel,
4: que era bateria del Zenit. Vull dir, llavors va agarrar companys de la banda del Zenit. Vam agarrar també els dels membres de l'estudi, els dos.

0: meglio di qua.
1: Era chándal,
2: era chándal de Tainter.
1: No, no, no.
0: Yo me recuerdo que portaba la... Yo me recuerdo porque me recuerdo de que portava la típica bomber que es portava de moda, sí, llavors, és verda, lo de dins taronja, sí, sí, sí, més xulo allò com, bueno...
2: Hòstia, videoclip i tot.
0: Un colla de coco, sí, sí, vull dir que... Bueno...
2: Que bo, eh?
0: N'han fet de tots els colors.
1: Pues, sí. Jo vull comentar, jo, en Tolín, va ser el primer famós que vaig conèixer.
0: Famós?
1: No, en Tolín,
0: el teu nivell de famós.
1: No, no, el primer famós, famós de la meva vida.
0: Popular, popular.
1: Suposo que te'n recordes que vas estar a la Junta del Rocatec amb mon pare.
0: Me'n record? No, me'n record, és que no se m'oblidarà mai.
1: Pues, jo en aquella època era el que feia els bocadillos als jugadors, sí, per anar, sí, quan anàvem fora. I mon pare va dir, va, que anem a l'autobús del Rocatec, que ve en Tolín, este que te va a la ràdio...
0: Estava tot emocionat.
1: Com canvia quan vas en un famós? Te tracten de vostè.
0: Sí, sí.
1: Trobes taula tot arreu.
2: Olé. Avui en Tolín sortirà, traiem pit d'aquí de la ràdio,
1: eh? Un dia ho pots provar, és brutal.
0: T'haig de dir que lo sé dit jo que de Caribut també va ajudar moltíssim. A menys el meu nivell personal, perquè també... I Antena Caron és una cosa en què vam aconseguir també tindre mitjans que no haguéssim pogut tindre, música d'importació que sí, econòmicament no es podia aconseguir, sí, i al ser dit jo que de Caribú me la deixaven emportar-me-la durant la setmana i abans la portava el divendres.
1: Sí, que no ho preguntaves.
0: I abans, no, sí, bueno, ja era, sí, vas tindre la sort que em van cuidar molt bé, no? Vull dir, no, amb tots els companys. I llavors fèiem festes en dissabtes o dissabtes tardes, que pràcticament eren festes d'Antena Caron en els joves, que si no sé què, de playbox, que si concursos de
3: disc, conjunts
0: de música, OBK, tots aquests, vull dir que estaven de moda, llavors, sí, en aquells temps.
2: John Wesley?
0: Anaven venint.
2: John Wesley també va ser el que va portar a Batros?
0: Pues no ho sé, perquè vull dir, a Caribú segur, perquè vull dir...
4: A Caribú dos o tres vegades, lo vaig veure jo, sí, John Wesley. Sí,
2: John Wesley a la Caribú, eh?
0: Sí.
1: Canta amb la cançotita que era de John Wesley.
2: La Robert White.
4: L'has ballat,
2: borratxo, sereno, dos milions de vegades.
0: Llavors aprofitàvem i, bueno, pues quan no podíem...
1: Hi ha vídeos.
0: Molt es pagava Caribú. Esta per exemple, no, esta no, cap de les dos. Una que està allí, que és com un triangle, cinta de casa, la van fer expressament a una festa de Caribú.
1: Any 90, dius?
0: La van pagar, bueno, el Caribú mos va...
4: Tardes light.
1: La samarreta. Sí, sí.
4: Que bonitos anys, que jovenets eren.
0: Bueno, després ja em palmava la nit i em quedava després allí, sopàvem i...
4: Nosaltres anàvem al triangle quan acabàvem.
0: Sí, tothom.
2: Tu, Antolí, vas ser jockey també.
0: Sí.
2: I Paco, no.
0: No.
2: Antolí, sí. De Caribú i de...
0: Caribú, de Virtual, del Kiev, del Welcome, del Seaway, a la Ràpita, a la Blau, a la Mina. Vaig estar, més que dit jo que a la Mina, jo estava al Virtual treballant de dit jo que, i quan plegava a les 3 del matí del Virtual me venien a buscar expressament el jefe o el fill de l'amo, Agustí, o son fill de la Mina, sí, a recollir-me per anar allà. Jo no posava música, el que passa és que, vull dir, los ajudava una mica a gestionar, pues, bueno, perquè, vull dir, van ser els moments de canvi de la Mina en què la Mina va pegar un canvi, perquè, vull dir, la cosa, pues, anava més fluixa de gent i es buscava...
1: Sí.
2: Veus Calvo? Yeah. Com si que era famós. Ha sigut dijoc, ja ha sigut dijoc.
1: És una passada, com canviar? Que la gent s'aparta, no has de fer cua.
0: Sí.
3: Bueno, i no m'ha explicat també que al principi l'emissora només anava de tarda,
0: mm-hmm,
3: i, clar, volíem fer més programació. Llavors vam fer un conveni de col·laboració en Ràdio Joventut. Ells emetien de matí, nosaltres connectàvem en Ràdio Joventut, i quan nosaltres fèiem per la tarda connectava a Ràdio Joventut en nosaltres, i així vam estar uns quants anys. I després, ja com es van fer el contracte, ja vam fer tota la programació en nosaltres. I després també vam crear MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre, vam fer una associació, ens vam ajuntar totes les emissores, fent programes conjunts,
1: o sigui, també vam fer...
2: Això m'ho va, va comentar i m'ho va explicar Lluís Torralbo quan va vindre a fer un directe, m'ho va explicar, fèiem això, no sé què.
0: Sí, de fet, de les 9 que van acabar sent, les 6 primeres fundadores, ell va ser el primer president que va veure MUTE i ell feia els informatius. Jo portava el tema dels musicals, que primer es feia una llista que es deia 25 viniloplàstics de Quintana Caro, i llavors el vam transformar per MUTE i es deia 25 sud-hits. Mm. Llavors el vam portar allí. Llavors, lo bo que tenia això... que és que quan hi ha a un és la força de 6 o 9 emissores, les discos, no és com ara, que ara és més fàcil la música trobar-la o tindre-la. Érem físic,

0: i les discogràfiques, la promoció, que eren aquelles cançons, el single típic que et regalaven, que per allà n'hi ha un munt, al quartet este de l'Almacén, no, havies de caure-li molt bé el de la discogràfica perquè no havien còpies per a totes les emissores que havien a Catalunya. Primer teníem un noi de Deltebre que estava estudiant allí i ell se n'encarregava de fer la volta. Si els anaves cada dijous que sortia la música allí a buscar-los els discos, genial,
1: l'aconseguies.
0: I després s'ho va deixar i teníem un problema i doncs, bueno, solucionem, no? Vam agarrar, vam tindre un acord en MRV, aquí a Tortosa, en Toño, on estava Toño que ho portava, i Toño genialment va dir, diu, vols fer un preu super, super, super bo? I sí, preu tancat, i abans jo trucava a les discogràfiques i me diuen, sí, tindré promoció, pam, pam, pam, pam, li dia al de MRV, on des de MRV anava a fer el reloj, i ja agarrava els sobres en tots els CDs nostres, però si no...
1: Però no hi havia còpies per a totes les emissions.
0: Tu saps el que es tindria que anar a Barcelona a buscar la promoció, era impossible. Claro.
2: I ara mateix, apretes fixo, enviar, aquí, pam...
0: No, ara ja fa uns anys se va inventar un sistema que era a través de Ritmonet, que les discogràfiques penjaven una espècie de núvol les cançons de cada setmana, i llavors ells t'enviaven l'enllaç per tu poder-les per a les ràdios tindre-les, vull dir,
1: per a tindre-les abans que ningú.
0: Claro, vull dir,
1: promoció de...
3: Tu ten en compte que abans la música compraves un disco perquè sortia nou cada mes, i quan compraves un LP l'explotaves, ficaves totes les cançons, sí. Ara no et dona temps perquè cada dia surten cançons noves, cada dia no te dona temps.
0: I mos han fet una mica així també, que, molt exigents, i els 10 segons ja mos cansa una cançó. Llavant l'escoltaves per la cara a la vida i ja està de canto. Sí, com
3: no hi havia res més.
4: I allà ves la cinta.
2: Jo me'n recordo de la colla, que un se va comprar la cinta d'escape, que l'has avorrit ja, no, encara no. La vols ja? Sí, deixa-me. Buah, aquest col·legat i sabes que podies estar a casa escoltant en aquella època escape per dir alguna cosa, te les naves que no podies gastar.
0: I bueno, i el que ha fet tothom, jo era xiu. Jo el tema de la música, com a músic no he sigut mai, però la música dins l'he portat ja de molt petitet, perquè jo recordo que en 6-7 anys ja tenia la ràdio d'estes que portaven aquell forro de pell allí col·locada, i va arribar un punt en què ja la sofisticació i ja la tecnologia punta i totes les investigacions meues, ja sabia a quina distància posar el micròfon del caset, les cançons, i sonaven malament, perquè sonava rajos per la qualitat, però sonaven bé perquè vull dir, estava a la distància.
1: Ja era la idea, ja tenies la idea.
0: I jo me'n recordo que la gent mostra el que dius tu, no? De populars, més d'una vegada trobar-te algú pel carrer i dir-te, xac, tu, a veure si parles menys, com dius a gravar les cançons.
4: Sí, perquè mos esperàvem en el botonet rec i de dir, a veure quan acaba de parlar, a veure quan acaba de parlar, i sempre enganxàvem la cançó, començava.
1: Jo me'n recordo...
0: Intentant no ser-ho massa, això.
1: Jo me'n recordo de Ràdio Udecona,
0: Sí, sí.
1: Gravant totes les cançons que ficaven, trucava la gent i diria, fiqueu més de cançó per de cumpleanys de ma mare, no sé quan.
0: Sí.
1: Aquí jo allí esperant.
4: Claro, no l'he dit al botó.
1: Per aconseguir les cançonetes.
0: Però és això ho dient abans, on te la ficaven sencera. Nosaltres el que fèiem era quadrar, que es diu quadrar una cançó, que és el que et dia, tu ficaves la cançó des del principi, n'hi ha que tenen una introducció més llarga i una més curta, o comencen cantant. Si comencen cantant, el que fas és parlaves sobre una espècie de base o sintonia curta i la soltaves, i si no, doncs parlaves hasta que començava a cantar. Això era un bon presentador de ràdio musical.
1: Molt bé.
0: Que quan tu acabaves de parlar cantant, començava a cantar.
4: De totes formes, tots tenim una cinta, això que diu ell, que mos esperàvem en el botonet de
0: veus.
4: Tots tenim una cinta, que surt. Surt lo locutor en algun moment o altre parlant.
0: Però estaria bé fer una crida si algú té cintes on sortiguessin nosaltres dient qualsevol disbarat. Vull dir que mos...
1: També ens passa algú deu guardar cintes.
4: Jo tinc una caixa sencera a casa.
1: Ah, sí? Jo no sé si en tinc de cintes.
4: Jo sí, ja ho crec que en tinc.
0: D'anècdota, espera que tenim notes i coses. Espera que aquí... La primera setmana jo has contestat. Bueno, la unitat mòbil ha dit que no en tindré una al principi, però després a una ofrenda em van portar la nostra pulla, em van tindre una altra, que era la de son pare de Kiko, que tenia molt apuntat i tot. Una SEAT era una SEAT. Sí.
3: La guerra. I la pulla va ser Montse Rodríguez.
0: Sí, era una SEAT Trans Terra de color lila. Sí.
3: En l'antena dalt de la...
1: Més ben agarrada que la de la...
2: Tot això anava en la bateria de la Terra. Tota esta tecnologia que portava a l'antena i això...
3: Era paripé tot. Per sortir de la plena.
1: Per donar visió...
3: Sense connectar el cable.
1: Per donar visió i que vegués la gent.
2: Quan jo vaig a l'ofrenda em fico la camisa. Espera que em veguen ja.
0: Que sàpiga
2: que estigui.
0: Pensa que el que et dia de la tecnologia està aquí en punt de pensar de que teníem un sistema a través del telèfon mòbil, que abans eren aquests telèfons mòbils, de que marcàvem un número i automàticament l'emissora s'engegava un reproductor que havia de reserva per a que si es paraven els aparatos, si s'anava la llum no es podia, però si es paraven els aparatos, poder ficar música immediatament. Sí, sí.
2: Però això són 10 anys després, ja, vinga, que hi hagués mòbils i pogués fer les trucades, ja estem passant, sí,
3: era
2: perquè hi havia l'evolució.
3: Era un kit que muntaves i ho connectaves al telèfon de l'emissora. Llavors, trucaves en aquell número, t'esperaves que fes 8 contestacions, llavors sortien uns pitos i podies enxufar i parar quatre coses, depèn si fes un sí o sí, un no.
1: És tecnologia, és tecnologia.
2: En aquell moment, tu, nostre senyor, enxufant la ràdio des del costat del canal.
0: Això és bo.
2: Així mateix.
0: Des de casa.
3: Quan no, com
0: era una trucada de telèfon.
1: Quan feien això, segur que ja pensaven, ojo la tecnologia,
3: Perquè clar, els compacts se ratllaven i quan tu tenen, ves que estava ratllat, trucaves, canviaves.
1: I el problema és quan s'enganxen un vinil o el que sigui, quan s'enganxava que es quedava el puntet aquí l'agulla, pap.
0: Però el disco estaves tu, alguna vegada també ha passat, eh? Vull dir, el millor, érem joves i havia sortit la nit abans.
1: I els CDs també, s'enganxen a vegades a algun punt, allò que va saltant.
0: Però això i on se queden, tac, tac, tac, tac.
1: Sí, sí, sí.
4: Els CDs, en pasta de dents.
0: En dissabtes
4: de la pasta de dents?
0: Sí, però...
4: Ah, no, però ho refregaves en una esponjeta en pasta de dents.
0: I algo salava.
4: Sí, un o dos dies encara aguantava.
1: I jo ja he arreglat vinilos al forn, ficant-los al forn.
4: A la caldoreta.
1: Me s'havien quedat dins el cotxe i es van deformar tots de la caldor.
0: Ostres.
1: I es vaig tornar a ficar al forn planets per a tornar-los a ficar llis.
0: Bueno.
1: I per arreglar-los a vegades en gel. Agarraves gel un cubito o si saltaven i el fregaves ben gel i igual, si tenies sort, l'arreglaves.
0: El dissabte de matí teníem el programa que hem tingut més temps en duració en un sponsor, que era de Clam, botiga de sabates, una tenda de sabates, sí. I ficàvem 30 minuts de música.
2: Andrés.
0: I llavors presentàvem entre les novetats més o menys més destacades de la setmana, i l'anunci de Clam entre mig, i anaves dient, presentaves, i anaves dient coses, i la Falca. I jo me'n recordo que, com no teníem encara mitjans per a poder-ho fer gravat i tot el tema, doncs era en directe. I més d'una vegada se feia l'hora de Clam i com que diu, pràcticament arribaves justet perquè t'havies adormit, doncs perquè eres jove, o acaba de fer Clam perquè dius, hasta Clam aguanto, acabes les 12:30, s'acabava i al millor feia ràdio hasta les 2 del migdia, fica música i despertar-te del clac, clac, clac, clac, quan s'acaba el disco, que estava tocant, perquè t'havies quedat així. Què ha passat?
2: Quant de rato fas, eh?
0: Sí,
3: no, hem fet coses molt xules.
0: Sí, que
3: gravar anuncis, vam gravar a l'emissora vella, a l'Ajuntament Antic, un anunci per a Construccions Major en lo Canalero. Va vindre el Canalero en la seva rondalla, als estudis d'Antena Caro, i allí gravant, tocant lo Canalero,
4: canalero
3: i cantant lo Canalero, anunciant anuncis de Major. Vine a Construcció, lo millor material... Una passada.
1: Bé, xulo.
3: Una passada.
0: I els Nadals, pues, bueno, eren mítics.
2: Era justo. Eren, Canalero, justo Molinero.
3: Justo Molinero no, però Josep Conill van tindre,
0: sí.
3: Se va crear el que ara avui en dia és la xarxa. Abans era com ràdio Catalunya, Ona Municipal, com ràdio. I Josep Coní va fer un programa a través de Com Ràdio, nosaltres connectàvem i vam fer també, fem de corresponsals. Totes les notícies que passaven a aquelles Terres de l'Ebre les enviàvem a Josep Coní.
2: Lo Víctor Sorribes d'ara.
0: Dalt a la taulada, un Nadal, només se mos ocorris plantar un arbre de Nadal luminós, això així de xulós, en tubo d'este de...
3: En manguera.
0: De manguera, esto de LED.
2: Sí.
0: No, LED.
2: Era
0: el que era. I més xulo, nosaltres com colla de cocos, allà un arbre de Nadal i tothom quan vinia pel carrer Major ja veia l'arbre.
1: Mira els sonats d'Antena Caro, Mira els sonats d'Antena Caro.
0: Les parabòliques per a connectar en la com i d'això, les parabòliques porradetes totes.
3: En llumetes.
0: I l'emissora apareixia una nuclear, no podies entrar. L'Obelén, que anàvem a agarrar l'arena, doncs pel primer lloc on trobàvem una obra, doncs per favor, mos pots cedir una mica d'arena? Va, sí, agarrar una bosseta i quatre pedres, no sé què, cada any molt Belén era obligatori i totes les guirnaldes i que no sé, vull dir que érem... Hem sigut molt exagerats sempre, però perquè mos...
1: Jo em pensava que només era Paco, però veig que éreu tots uns malalts.
3: Mos retroalimentàvem.
0: Jo et diré una cosa, i això, en això ho he parlat moltes vegades. Som molt pareguts, però som molt diferents, i això és el que mos ha fet fer. Bé, hem estat 37 anys junts.
4: Que anàveu compaginats, on no arribava un, arribava l'altre.
0: I saps què passa? Que cadascú va saber agarrar la seva banda, i portava més la part informativa i més la part musical. I no mos xafàvem la guitarra mai d'una a l'altra.
3: Correcte. Alguna vegada mos amagàvem algun disco, alguna cançó que era xula perquè no la fiqués.
0: Sí.
3: Els dos,
0: També t'he dit...
4: No trobo el disco.
0: També t'he de dir que quan va sortir el Mambo No. 5 de l'Uvega, nosaltres vam ser els primers en tindre, vam tindre una xiripa, vull dir, bueno, sort que tens, i la no cal desvelar els secrets, això són secrets professionals, sort que tens, vull dir, i teníem, només la teníem nosaltres. Bueno, la comencem a posar per la ràdio, i clar, com la cançoneta, vull dir, bon només escoltar-la ja era un trallazo, vull dir, ja...
3: Mambo.
0: Fent cola dels locals de les Terres de l'Ebre, fent cola que per ser cas més d'un no s'hi podíem gravar una cinta de caset per a poder posar el Mambo Number 5 perquè no el trobaven a cap lloc, no l'havíem aconseguit d'importació.
3: I ho fem gratis, eh?
2: Mira, però parlaré. Vol la gravo gratis, però parlaré.
1: No mos ha volgut contar com la va aconseguir.
0: No ho direm. És un secret professional. També em dediquem més d'un conjunt i orquestra del moment, també mos venien a la mesura perquè com estàvem molt al dia en el tema musical per a fer el repertori i se sentaven nosaltres mentre estàvem fèiem ràdio aquí tot un matí i anaven escoltant les cançons i anaven apuntant les lletres dels CDs perquè els CDs llavors portaven el llibretins i anava la lletra de cada cançó,
1: sí,
0: No és com ara que això ja estava tot molt ben treballat i venien i s'apuntaven la lletra i la cançoneta i se l'estudiaven
3: i els altres que venien eren los d'Escae
0: també.
1: De quan en quan a picar la porta,
2: en directe,
3: se mos presenta un dia un xic, se acredita, mira que sóc d'Esgà i tal, me puc quedar aquí el matí que apuntaré les cançons que aneu ficant. I se quedava allí i anava apuntant,
0: sí, se sentava a un costat i ell apuntava tot el que ficaves i després a migdia diu, ja ara me'n vaig a dinar, me pots deixar-me tres recopilatoris?
3: Apuntaré.
0: Dic, què ficaràs a migdia? Dic, home, jo me'n vaig a dinar també. Dic, què ficaràs? Dic, tres recopilatoris. Dic, pues aprofito i així, clar, també el pobre havia de dinar i apuntava, dic, què ficaràs? Este sencer? Dic, pues sí, pues venga, apuntava.
3: Mira tu quina tecnologia.
0: I se n'anava, però los apuntava, cada cançó que posàvem, apuntava, mama, eh?
4: Mira, de demanar-los diners, per supòs.
0: Bueno, s'havia de pagar ja quantes, bueno, i suposo que ara només paga, no, això de l'esgai?
4: 25 euros al mes me van demanar a mi.
0: Sí.
4: Per ficar el Telenotícies a la tele.
0: Ah, sí. Pues, sense informar ningú.
4: No, ja l'he dit.
0: Ja es vigili el diari.
4: Vindrà un inspector perquè t'enviem una carta, la carta me la va enviar. I em va dir, no, perquè et vindrà un inspector i et multarà. Dic, pues mira, saps què et dic? Que m'espero que vingui l'inspector i acte seguit, quan vindrà, desenxufaré la tele.
0: Han presentat les pubilles durant no sé quants tropecientos d'anys.
2: Ara som nosaltres la rivalitat.
0: Les ofrendes, bueno...
2: Bro, tita.
0: Han tingut... Això sí que m'agradaria, si tenim sí. si temps, anem bé de temps o no? Sí. O no anem bé? Han tingut 7 regidors.
2: 7 regidors?
0: I 3 alcaldes. I... M'agradaria nombrar-los a tots, no? Perquè és que s'ho mereixen. El primer que vam tindre era Juan José Cid, costa un any, del 87 al 88.
3: Socialista.
0: I este va ser el que ens va obrir literalment la porta del Colomar per a poder treballar, no? Després vam tindre del 88 al 91 Miquel Castelló, que en ell vam aconseguir una mica ja el tema de tindre una partida econòmica per a l'emissora. Vull dir, tots, jo penso que de tots, evidentment, tens coses que dir perquè tothom són perfectes, però de tots tenim una cosa molt positiva que dir, no? Després vam tindre el 91-95 Eduard Fornés, lo de la pastilleria Xavi Mont,
4: sí,
0: que este va ser el que ens va impulsar per a ser treballadors d'Antena Caro. Vull dir, en ell van començar a tindre els primers contractes com a treballadors. Després, del 95 al 2003, vam tindre Xesco Trullent. Ell va ser el que se'n va encarregar de que esta emissora fos el que ara és, no? Vull dir, gràcies a ell, se va fer esta emissora. Del 2003 al 2007 vam tindre a Toni Lara. Ell se'n va encarregar, ell vam fer el canvi del logotip d'este que porta ell aquí a aquí.
2: Moltes
0: i també
2: gràcies.
0: el tema de la pàgina web. La pàgina web d'Antena Caro va ser en ell. Després ja vam tindre del 2000...
2: AntenaCaroTerra.es era
0: sí. Després de Toni Lara va vindre Jordi Bausells, que Jordi Bausells el vam tindre fins l'any 21 i va estar 12 anys. És el regidor que hem tingut més anys. I en Jordi Bausells és el lloc on... Ah, Antena Caro pega el canvi cap a Roquetes Comunicació, no? Vull dir, Antena Caro, vull dir, vam dir, se convertís ja en Ràdio en Colors, perquè abans ja vam començar a ficar el vídeo, a començar a ficar les fotos, en ell, vull dir, vam fer...
4: Ja no era només musical.
0: Correcte, esta evolució. Mm. I després vam tindre l'actual alcalde, vam tindre 2 anyets, mentre va ser regidor, i en ell, clar, no, va portar una continuïtat, tampoc al ser alcalde no vam tindre massa temps de tindre'l com a regidor, però ja va ser alcalde, però vam agarrar la pandèmia, i en ell la vam gestionar, bueno, si mai li pregunteu, van ser dies, bueno, doncs, molts de dies en què es treballaven moltes hores perquè havies d'anar informant constantment a la gent, i bueno, pues s'ha de treballar moltíssim. I després Jordi Puig, que este avui jo no el puc valorar perquè jo com a regidor no l'he tingut a Jordi. I com a alcalde és Mariano, que va estar 20 anys, no cal explicar-les perquè mira el munt de coses que hem dit, de Mariano, vull dir, 20 anys, mira si em va fer de coses. Paco Gas, que també s'ha de dir que des del primer dia, inclús quan encara no era ni regidor, me sembla la foto que surt de la inauguració, o ja era regidor, però és igual, molts
3: no,
0: anys.
3: No.
0: Des del
3: primer... Llavors estava per Catalunya Lliure.
0: A la foto d'inauguració que hi ha de Mariano i de son germà, a la minut, activant ja surt a la inauguració, estava Paco Arias. Imagina els anys que porta, ja vinculat a Antena Caro, i sempre l'hem tingut al costat en tot el que han fet. I ahí van, pues, bueno, Vivan, que és des de que Paco, des de que és alcalde, està ara, pues, tres bueno. quartos de lo mismo, bon. Com has dit tu abans, no?
2: So que sí, som amics, Ivan, i Ivan, ho sap tothom. Bueno, pues, després d'esta història espectacular de 39 anys que han passat d'estar dins d'una tenda de campanya.
1: Increïble.
2: Va, ficar música en una trucada del mòbil.
0: Mira com esteu ara, mira com esteu ara.
2: Espectacular.
1: Increïble.
2: Abans d'anar a la ronda flash, podria ficar la cançoneta, que segur que ells la van dir a ficar més d'una vegada.
1: Què vols ficar?
2: El último de la fila, yep. Com un burro amarrado a la puerta del baile.
3: I tant.
2: Un espectacle.
1: Jo te la busco i te la fico.
2: Fotelitito.
1: Vinga, va.

0: Que bona,
1: no es pot dir
2: aquesta
1: res,
2: cançó s'escolta per les orelles i ell per la cintura.
1: Jo te puc dir que els he vist més de 6 vegades, 6 segures. Ja no te diria que
2: alguna vegada van tornar a reunir i...
1: sí,
2: que... espectacular.
3: Molt bona, eh?
1: Sóc bastant
2: fan. El que dieu abans dels paperets i això, doncs no he tornat poques vegades de l'AUB, del càmping de l'AUB, escoltant això i en la cinta, la caixeta de l'última fila, les cançons, com se diuen.
1: Correcte, perquè després van evolucionar les cintes de caset, que ja eren desplegables també, també que havies de tindre la vista superbona perquè va veure el que ficava allí, però ja anaven també les cançons.
2: Tito, Foli la Ronda Flaix.
3: Anem a ficar-nos una miqueta en...
2: Que avui hi ha sorpreses.
3: Ah, hi ha sorpresa avui?
2: Vinga, va. Tito, avui tenim dos superestrelles. Ha preparat una Ronda Flaix de superestrelles per a los mortals, la gent de peu, sapiguessin el seu dia a dia de les superestrelles.
3: S'havia de fer alguna cosa especial tenint-los...
1: Del nivell.
2: A part de que podria anar dient que sóc amic vostre, no?
3: Però sí, clar, no. Vas augmentant la teua, el teu círcul d'amistats.
2: 5 seguidors més a l'Instagram.
1: Sí, vinga, va.
2: Espectacular.
3: A veure, sorprèn-nos.
2: Són 10 preguntes. Contestació primer Paco, després Antolín.
1: Vinga, va.
2: La segona Antolín, després Paco, farem així.
1: Vinga, va. Tu senyales aquí al parell perquè me perdo.
2: Paco.
1: Vinga, va.
2: Què vas fer en el teu primer sou?
4: Ostres.
2: Què et vas comprar en el teu primer sou?
1: Jo sí que me'n recordo, si no se'n recorda. No.
4: Segur que vaig dir que comprar música per a l'emissora. O algun aparell, segur. Segur.
1: I un vídeo estèreo.
2: Un vídeo estèreo?
1: Un vídeo estèreo, Sony. Sí, me'n recordo com si ho fos avui. Anar al de Prades a comprar-lo, un vídeo Sony estèreo que era la bomba.
2: Igual valia 50.000 pesetes.
1: Més.
4: 140.
2: Sony, dius, claro, Sony més ja.
1: Sí,
2: 140, si va ser en els dos primers sous. 140.
1: Sí, perquè tenia les Tauris, però vull dir, sí, me'n recordo. Sí.
2: Antolín.
1: Digues, va. Treu-li la N al final, si no et sap mal. No per res, perquè sona campana, Antolín.
2: Vale, és que tinc un problema en la parlar i sóc molt sensible en ell. Si no me'l pots... Antolín.
1: Digues, va.
2: Antolín. Damunt de la mesita, què trobaríem ara mateix?
1: Ara que trobis damunt de la mesita, Kleenex.
2: Kleenex.
1: Però no per cap motiu, perquè ja està molt constipat. Ah, no. Kleenex i Vicks Vaporups.
2: Anava a dir que dorms tot sol, però...
1: No. Vicks Vaporups.
4: Taps per les orelles.
2: Sí o no? No vols sentir
4: parlar.
1: Pels veïns. Ah, pels veïns, sí, perquè ojo que dius que tenint tot, sí que dormiràs en taps.
2: Els empotradors tenim problemes, els veïns, perquè sí,
1: és el que
2: jo ho sento.
4: O quan fa vent, també.
1: Te sento jo des de casa meva, imagina't. Això ets vols.
2: Nati, tu no em sents, però queda no res.
5: Sí. No, jo no puc parlar tampoc. Jo d'aquí 4 dies, jo esta setmana ja van començar les festes de Jesús. També tinc taps de les orelles.
1: Sí.
5: Que les festes de Jesús m'amarren.
2: Paco, quan va ser l'última vegada que vas plorar?
4: Ostres.
3: És bona aquesta, eh? Calu, t'ho has currat, això.
2: Tinc dos superestrelles.
3: No.
2: Superstars. Que s'ha dit tot en anglès, superstars.
5: Superstars.
4: Pues... quan se va morir meu pare?
2: Fa...
4: al 2020.
2: Joder, tio.
4: Al 2020, a la pandèmia.
2: Que ets d'acero inoxidable o què, tio? En sèrio, no plores, no ets sensible? No has vist Titanic? No.
4: Bueno, però tu has dit plorar.
2: Sí.
4: No allò que et cau una...
3: Emocionar-te, no. Plorar.
2: No sé.
1: Jo plorar, ho he sigut tot, o sigui, molt poc ploron. Tinc este defecte i és dolent, perquè ho hem de ser mica a dins i ho passo molt malament perquè m'hi fa mal tot. També va morir, possiblement el mes va ser morir mon pare, però vaig tardar igual 4 o 5 mesos a plorar. Este era el problema, vull dir que mentrestant va passar, és com si estigués anestesiat, ni a l'enterro ni res, però al cap d'uns mesos, me recordo que estava al lavabo, aquí estava aquí a la missa treballant, i vaig anar al lavabo, i no sé què tenia, i de sobte vaig petar i vaig vindre plors. Ara, plorar per plorar, qualsevol pel·lículeta, ni que l'hagi vist 25.000 vegades, m'emociono. I avui, exactament, t'ho puc dir, no fa gaire, he vist un vídeo de, no sé si l'heu degut veure per les xarxes, un xic que toca el piano, se li arrima sempre algú i diu, escolta, pots tocar esta cançó?
5: Sí, la canta,
1: i era un xic que estava tocant el piano, i era una noia molt joveneta,
5: cega. Sí, senyor.
1: I veient el vídeo m'he emocionat de com cantava, i la gent com reaccionava, no, dic, i m'he emocionat. Sí.
3: Jo ja ho vaig dir.
5: Canta quina és, la de Voilà. Sí,
2: tu així, Paco, no has tingut una d'estes.
5: Al final
2: de Stranger Things, quan així no has plorat.
1: Home, Stranger Things, no,
4: algunes...
1: Plorar, no, però...
4: de l'art, el que dius, ell. Sí, segons quines escenes, segons quines... Sí,
1: sí, sí, jo, jo soc, jo en pel·lícules soc molt d'emocionar-me, eh? Sí. I m'agraden les comèdies alguna romàntiques, m'encanten, eh? Vull dir que jo no en tinc cap de problema. Soc m'agraden.
2: Tenen els crios grans, perquè veus a tele, tenen els crios grans.
1: M'agraden, sí, bueno, m'agraden també les pel·lícules. És que ahir igual, però mos agrada molt el cine, no? Llavors, igual soc capaç de veure una d'acció del que vulguis més exagerat, a veure una pel·lícula, doncs, bueno, 8-4 bodes i un funeral, i allí ja, mira, que té anys, no? I caure la llagrimeta, doncs, sí. Soc un sentimental, que he de fer, no puc evitar-ho, romàntic.
2: Qui va ser l'última persona que et va sorprendre, que et va fer riure? Diu, hòstia, no m'ho esperava. Esta, no digues jo, calo, perquè sí, ja sé que no t'he fet riure en tot el dia, però algú tira una persona i diu, hòstia,
1: això és difícil, perquè és que clar, m'han rit molt. Sí, de no res, és que tinc esta virtut que m'han rit de mi mateix a vegades, no? Vull dir que no, sí.
2: Però a la gent li fot ràbia que sigues feliç, eh? Para compte, pots tindre problemes.
1: Sí, n'he tingut, però vull dir, però jo no puc dir-te personalment en qui, però sí, perquè per exemple de matí a les 7 del matí entrenem 3 dies pel matí i també m'hi fot l'entrenador que els 5 o 6 que entrenem no saps qui se fot, més d'aquí, estem constantment menjant-nos i estem partint molt el vit tot l'entrenador.
2: Florentino, per exemple, jo vaig ser Florentino, el dic que em va fer riure així i no m'ho esperava,
1: va ser Florentino, és tremendo,
2: vaig agafar crispetes. No,
1: esta ja et dic, és més complicada.
2: Quan plegueu, què feu? El plegar.
4: Al plegar, jo vaig i trec la gosseta a passejar.
1: Jo normalment el que intento és arroplegar-ho tot, perquè tinc un desastre, però el que faig normalment és dutxar-me, vestir-me, com si vol.
2: Vale, directe a casa.
1: Sí. No, és que jo treballo des de casa allà. Cal treballar des de casa.
2: Doncs... Acabo de l'emissora baix, l'antena dalt...
1: No. És que passa que ja és... Té desavantatges, però té desavantatges, no? Perquè has plegat de treballar i l'únic que fas és canviar d'habitació, no? I ja està.
4: Fes la volta a la cadira, ja.
1: Sí, ja he plegat.
2: I quan vos desperteu, el primer que feu?
1: Jo, somriure i jugar al gos.
4: I jo treballo el gosset.
1: Sí.
2: No és el mòbil o
1: rascar-te l'ojet. El mòbil, jo soc d'aquelles persones que no dormen ni en rellotge, i com el rellotge és d'estos smartwatches, els ha ficat sempre a carregar i històries esterrades, i pot ser que dura més dies, però jo soc molt metòdic, no m'agrada anar mai a la bateria baixa per cap lloc. Llavors, de nit com egito, ho fico tot a carregar, al despatxet que tinc, muntat per a mi, i llavors a l'habitació entro sense mòbils, només entro alguna vegada si me veig... Que sé que no tindré son o a lo millor vas a sopar i notes una mica pesat i saps que si et gites no dormiràs bé, doncs sí que me poso música i entre les diferents playlists que tinc l'última de la fila, evidentment. Jo soc molt fan, en canvi la meva parella no és gens fan, però
3: millor,
1: bueno,
3: millor així que no faig el primer a fotre's un cigarret.
1: Fa molts d'anys que no fumo, no? Molts d'anys, de fet l'emissora antiga no vam deixar fumar mai dins. Al principi potser es fumava, vam dir, però fora.
2: Ara sí que es pot.
1: I es fumava a l'escala.
3: Se fumava al metge, no passava res. Sí, per fumar a la ràdio.
5: Sí.
2: En el que estaves dient, la següent pregunta és, quantes hores podeu passar al mòbil al dia?
1: Al mòbil?
2: Al dia.
1: Jo poques.
4: Jo també.
2: Poques, que són 6?
1: Menys.
2: Un quart del dia.
4: Que va.
1: Jo depèn,
4: ni una hora tampoc.
1: Jo depèn perquè per la meva feina a vegades tinc que estar-hi, però vull dir, per treball.
2: Pensa que ho podem veure al mòbil, eh? Que
4: si m'ho diguessis a la pantalla de l'ordenador, sí. Però al mòbil, per arruïtitejar el que publiquem.
1: Correcte,
4: i
1: vull dir, més que per un tema de xarxes de xafardejar, és per temes de feina, però vull dir, davant de l'ordenador, que et diu ell? Vull dir, jo em puc tirar 12 hores i pràcticament parlo d'una espera a dinar, que després me se queden els ulls com se me queden.
2: Però l'ordinador, mòbil
1: no.
2: Però que l'ordinador també està al mòbil, no. També estic al WhatsApp.
1: Però és l'únic que tinc del mòbil. Vull dir, bueno, sí, Instagram, això també ho tens allí, perquè si tens que publicar o tens que mirar alguna cosa, però és més còmode pel mòbil, perquè per l'ordinador encara Instagram no acaba de...
2: Però si teniu l'Instagram i perdeu un minut en acceptar Calo barra baixa mala,
1: m'has enviat ja la petició?
2: No, m'has de vindre tu. Sóc més famós jo, ara.
1: Ara has buscat, tens raó.
4: Que ja m'has entrevistat.
2: Vale. Quin va ser el primer cotxe que us vau comprar?
4: Un Seat.
2: Seat què?
4: Ibiza? 1500 GLX. Negre. Toma allà.
2: Jo... Color?
4: Negre.
1: Negre. Jo també negre.
2: Negre, pensava que ho dia a mi.
1: Jo un golf.
4: No tenia aire condicionat i me vaig tindre que ficar un ventilador. d'estos xicotets.
1: I es va pegar-se a l'Ibiza, al morro, a pegar-se els leds del cotxe fantàstico. Sí. I vivia a l'emissora i feixia Michael Knight. Tintiriri, tintiriri. Sí. Sí. Sí.
2: Jo li feia la veu.
1: Hola, Coco, com estàs, Coco? Sí.
4: Uns bons altaveus per escoltar-te.
1: Sí, sí. Això sí que ho he tingut sempre, he sigut molt delicat pel tema de la música. Jo un golf negre.
2: Un golf negre?
1: Sí, t'he de dir.
2: Però si éreu grans, quan vau tindre cotxe, tampoc me la tant, això.
1: Jo sí, jo reconec que no m'ha agradat mai conduir. No? I em va costar, me va costar, vull dir, de fet, ara, si conduixo és perquè tinc que agarrar-lo expressament, si no vaig a la moto tot arreu, i si puc anar sempre de paquet, o quasi sempre, perquè no.
4: Jo, abans no de cotxe, vaig tindre una Vespa.
2: I ell era famós, portava el xofer, ara tot venien a buscar, me'n recordava que anàvem a la limusina, és veritat.
1: La limusina.
2: Abans, el que tingui l'autobús i nosaltres tindrem la limusina.
1: El que tingui l'autobús una vegada... Ton pare encara pobre, en t'estigues, en deu riure ara. I t'hi diré per què. Perquè estava a visit d'entrenador, quan estàvem al Roqueteng, i un dia arribo no res. Jo era el delegat, imagina, vull dir que és el que estàs al costat de l'entrenador, i arribo no res. 30 segons tard, i l'autobús estava arrencant. Mira tu que li costava parar. I ton pare, tots els de la Junta, vegues que bé, que no. I si vols, no sé qui va ser que em va portar-me, i hasta que vam parar l'autopista... al Medol a fer el cafè
2: al Medol
1: seguint autobús sempre que veig a Xavi li recordes pixa de risa.
2: Baixebre, Hospitalet i Medol, sempre saltadora.
1: Diu, ja t'escarmentaré, ja no vaig fer tard mai més en ma vida ja.
2: Algun polític sigui o no sigui de la teua que digui, hòstia, mola este polític, que et podria arribar a admirar algun polític?
4: És que a mi la política...
2: No?
1: Jo crec que... Perdó, perquè el costi va encara em dura. Jo crec que si estem parlant de polítics d'alt nivell...
2: Sí. No,
1: polítics d'alt nivell, jo per a mi, Felipe González, per a mi. M'explico, vull dir... Bueno, pel que va representar en aquell moment, vull dir, això no estic dient que ara, el que va representar en aquell moment, no? Vull dir, la transició, els canvis, bueno, Adolfo Suárez també, vull dir, són totalment ideologies diferents, sí. Adolfo Suárez també, vull dir, a més, m'ha agradat molt aquesta època, no?, de la història, de la península, vull dir, però llavors, no, de polítics...
2: I tu, Paco? Una Cospedal, una Esperanza Aguirre...
3: Paco diu passo palabra, m'apareix. No? La cara que fa diu passo palabra.
2: Mm-hmm. Jo veus...
4: A més que els polítics...
2: No? Jo veus, tot i que no soc molt del seu rotllo, este Illa, mm-hmm, és un tio que està allà, ho farà millor o pitjor, però ni Illa critica, parla normal, Illa, no es foten problemes.
1: També és des que en cou bé. A més és de l'Espanyol, per tant, millor que millor.
2: Ja, pobre, és veritat, no ho recordes.
1: No, és una gran virtut, vull dir, per tant, vull dir, ja està. Sí, i cap problema.
2: I per última, quants punts al mes, partint de que un pajot és mig punt i un polvo és un punt, quants punts al mes? I he parlat de les vostres dones i sé la veritat, eh?
1: Sí, vinga, va, veiem.
2: No, us dono l'oportunitat de...
4: Va, entre 5 i 10, va.
1: Sí.
2: Està... És d'aquell, de Broncano, qui? De Broncano, la faixa de Broncano.
1: De conformar-te, de Broncano. Sí. Deixem un 6.
2: Jo
1: un 6.
2: 30 i pico, i que tots són mitjos.
1: Mitjos. Deixem un 6.
2: Sí.
4: En un viant.
1: I ojo.
2: 6 punts.
1: Sí.
4: 6 punts.
3: Què trobes, està bé?
2: Sí, a més són... un pajot a la setmana i un polvo cada dues setmanes.
1: me quadra un al mes i lo de més. Tu has fet, trobo que has fet els teus càlculs.
2: Espera, però... que miro el que m'ha dit la seva dona.
1: Vinga, va, què t'ha dit?
2: Pues sí, se confirma. M'ha dit 6 i mitja ja. No te recordes de l'últim.
4: Així estaves trucant quan t'has anat a l'habitatge.
2: El que he fet dins és confidència.
1: És tremendament tremenda.
2: El teu té dos xifres. Els teus punts són dos xifres. Igual que ell era un 6, els teus són dos xifres. Segons la teva dona.
4: Ai, mare.
2: Quant diries tu que de punts al mes?
1: 324.
4: 11, va.
2: 11. A veure què va dir la seva dona.
1: A veure, 14. Va, 14. Arrendit un i jo.
2: 32 i mig.
1: Sí. si és i mig, si és i mig,
4: algo falla.
1: O no vas acabar, o...
3: Algo fallat aquí.
1: Si és i mig és que no vas acabar, o sí, sí.
0: Espectacular, m'agrada molt, eh?
3: Aplaudiment.
0: Sí, bé, bé,
2: aplaudiment.
0: Prou sincer, aplaudiment. No sé si us ha agradat aquesta llar.
1: Ara és moment de ficar la falca, pugues i tal, ja. No? Lo de la piscina, vull dir, aprofitant.
5: Sí.
1: Claro, fiquem la falca, aneu a la piscina. Jo vaig estar esmorzant no fa gaire... I vaig esmorzar molt bé, per tant, no és broma, no és broma.
3: Fot uns esmorzarets, Nati,
1: sí,
3: la galteta, la galteta és
1: així. Que vas menjar.
5: No me'n recordo que vas menjar.
1: Callos, potser vas menjar?
5: Potser.
1: Segurament.
3: Bons.
1: El meu company mandonguilles i jo callo, sí.
3: Bons. I si fa galteta, si agarres la galteta, ja.
2: Al final les vas vendre les mandonguilles aquelles, bé, que al final les vas vendre.
1: Quan se'n va menjar el company.
2: No, pues però
1: molt bé, molt bé.
0: Recordar que estem... en Antolí i Paco de Fallà.
3: Per si dos, no ho sabien, per si no ho
0: dos
3: sabien.
0: Dos llegendes d'Antena Caro.
1: Llegendes.
0: Sí. Llegendes, dos mestres d'Antena Caro.
4: Ja mos fan grans, eh?
1: La de mestres són Torero i això de mestres.
0: Antena Caro, sempre, al 96.0, Tito, de la freqüència modulada.
3: Bravo!
0: Ja, Tito.
1: A ell tampoc no el posis molt a la part, és que també se viene arriba.
3: Sí, sí,
1: és el rei, és el rei, és el rei de la part.
3: Dels botonets.
0: Tito, fotem-li a la seccioneta de calor.
3: I fotem ja?
0: Fiquem-nos a prova, va.
3: Sí, sí, portes algo?
0: Sí, vaig a veure si en saben tant de ràdio o no en saben.
3: Vinga, va, a veure.
0: A veure, a veure, si queden retratados.
1: Vinga, va.
0: Calus!
1: Està fatal, però fatal.
3: Fotem unes rebentades. Ara Paco m'ha mirat amb mala cara. Fotem unes rebentades als micros.
1: Això en els nostres temps no estava permès, eh?
4: No.
1: Ja estaries fora, faria
4: ja,
1: dies,
4: eh? No vas passar la prova.
3: Però, Paco, ja ho he vist, que m'ha mirat així.
1: Sí, sí, en aquestes distorsions. Paco, ja t'hagués botxat. Doncs
5: pues avui encara s'han aguantat.
0: Sí, però...
3: encara mos hem separat una mica.
1: Botxat, però la primera.
0: Hi ha una diferència molt gran de que... ells coraven, altres no. No ens podíem fotre fora. Què pedríem, Tito?
3: No res.
0: No, més sí.
3: L'olot de Nadal.
0: L'olot de Nadal. Que m'han d'arribar els dos últims encara. Dels dos últims.
3: No, però arribaran.
0: Sí o no?
3: Sí, van dir que arribaran.
1: Sí, sí.
4: Home, no ets amic de l'alcalde?
1: Muy bien.
3: Per això.
0: Però no, ara segur que no pinta la merda aquí l'alcalde.
4: No sé.
0: No?
1: Això ja.
0: Sí o no? Li puc trucar ara. Ivan, estàs fotent a París.
1: No, els lots i els lots.
4: Els lots.
0: Pues bé, anem a veure... sin saber de història de la ràdio.
4: Ai, mare.
0: Quines ràdios van ser les primeres d'emetre? La...
1: Ja m'ho regarres, sí. Home, és que les preguntes són vells, però no tant. Has buscat el xat GPT, segur, no?
0: No, que jo soc...
1: Ah, que tu sabies.
3: No
1: ho
3: usa.
0: Claro.
3: Ell no ho usa, això, encara.
1: Tu sabies, ja, no? Va, vinga, fes la pregunta.
0: A veure.
1: I mos dones pistes.
0: Mos dones pistes. Quina va ser la primera ràdio?
4: Aquí?
0: La
4: Joventut de Barcelona.
0: No. D'Espanya.
1: D'Espanya, Ràdio Nacional d'Espanya, suposo, no? O Ràdio Espanyola, Ràdio...
5: La Copa.
1: No.
0: Ràdio Barcelona.
1: Ara això sí, perquè
4: ja va... La Joventut de Barcelona.
0: M'ho has dit?
1: Ho ha dit.
0: Fica al bar, que no ho he vist.
1: Que sí, sí.
3: Home, doncs avui ja estem plens de càmeres, eh? Vull dir, ja ho tenim tot.
1: Sí, que ho ha dit.
5: Has dit que no sé què has dit
1: i mos has confós, eh? Llavors hem anat a pensar cap a Madrid.
0: Tito, acabats en culpa meva, al final, eh?
1: Veus com has de ficar al bar?
0: A veure.
1: Però no el bar, del bar. Que és de...
0: Parlem d'Andalusia, eh? Foteu-vos un xungo.
1: A veure, va.
0: On va ser creada la primera ràdio? Quina província d'Andalusia? Màlaga, Sevilla o Cádiz.
4: Ves-hi buscar.
1: Va, jo diré Màlaga per dir alguna cosa.
4: Sí, Màlaga, doncs vaig.
1: No?
0: Tito.
5: Cádiz.
1: Claro, ja és...
0: És que és de
1: Cádiz, sí, sí.
0: És que no ho sé, que no ho han entès.
1: Ho sabia tothom, sí, sí, ja ho veig.
0: Ja, aquí ens va crear Antena Caro, ja.
1: Ja, el 87. Bueno,
4: l'inauguració.
1: L'inauguració.
4: L'any 1987, però va començar a funcionar almenys 5 anys anteriorment.
1: El 83, 82,
4: en,
1: sí.
4: Emissions de proves, ara un
1: 87,
4: rato.
1: 87,
0: oficialment.
1: 29 d'abril, 87, a les 12 del migdia. Està l'hora i tot. No estaves atents.
4: I era d'això.
0: Vaig a preguntar-li de molts fans.
1: No la vaig buscar, ja.
0: Molt bé. A quin any se va crear la primera ràdio? L'any 1900...
1: El 1930.
0: Menos.
1: 1929, lo de la pata que
0: menos.
1: 1929.
0: Menos.
4: 27.
0: Menos.
4: 25. Sí.
0: Menos.
1: 21.
0: Més.
1: 22.
0: Més.
4: 23.
0: Més
1: 24. Ah! Tu veus com ho sabies?
0: Però vols explotar la
1: pata. Crec que ho sabíem. Ho hem encertat, no?
0: Sí, ja ho sé. I tot, talla-ho, fica que ho hem clavat a la primera,
1: Tu, això talla-ho i ho arregles.
0: No.
4: Això després ja ho he dit.
1: Ho arreglaré ell.
3: Ja ho he dit a la Pago i ho arreglaré.
1: Dius, digues, l'any 1992, talles per aquí, ja queda.
4: Fica la meva veu i totes encertades.
0: Continuem. Radio, Radio España de Madrid. Va ser creada a l'any...
1: En serio. Avui això ja és una tortura, eh?
0: Home, clar, això ha vingut a fer-nos patir.
1: L'any 1934.
0: Menos, Paco.
4: 27.
0: Més, dos.
1: 29.
0: Menos.
1: 28.
0: Menos, he dit, menos.
1: Menos de 27. Menos de 27.
4: El 26.
0: Menos.
1: El 23.
0: Més.
4: 25.
0: Menos.
1: 24. 24. 1924.
0: És que s'estic ficant pastat.
1: Home, claro, però és que ja la sabem. Mirem a veure si tu te les saps també.
0: No, és
1: claro,
0: impossible.
1: Si no, és impossible, clar, t'ho dic jo.
5: Ja m'explicaràs.
1: T'estem posant en prova, t'estem posant en prova en ell.
0: Quin desastre.
1: Quin desastre.
0: És que el que havia molat...
3: Tu et pensaves que ho sabrien tot.
0: Ah, sí,
1: claro. Això ja m'ho dic. Tu que treballes a la ràdio, saps si això?
4: Sí,
1: però aquesta notícia...
4: No ho sé tot, eh?
1: Aquesta notícia, dic, perdona, aquesta notícia, sí.
4: Però tu no treballes a la ràdio?
1: Sí, clar.
4: Ara ho has de saber-ho tot?
1: Tot, tu.
4: I no ho sabem tot, eh?
3: A veure, cal o què?
0: No, deixem-ho aquí.
3: Ho deixem aquí?
0: Sí. Perquè està sent un desastre espectacular.
3: Ells esperava una altra cosa.
1: Quan vos haguéssim de despedir, m'avisés, que només vull dir una cosa.
0: Doncs ara aprofita, ara.
3: Ara ja? Tens un moment.
1: No, vull dir que hem parlat de moltes coses, però vull dir, donar les gràcies a totes les persones que han fet possible entenar cara en tota la seva història. Que hem nombrat els regidors, però també han hagut col·laboradors dels quals no em vull deixar ningú, començant des dels més recents, que possiblement sigui sou vatos, fins als més antics, no? I sobretot tres persones a les que sí que vull fer una menció especial perquè no està. N'hi ha alguna més que no està, però aquestes tres cada una per un motiu, no? Per exemple, Joan Alterí, que és un dels fundadors, l'altre és Cisco Trullem, perquè vull dir, va ser regidor i bueno, doncs en ell vam tindre l'oportunitat de tindre aquesta emissora que tenim ara nova, i l'altre és Beto.
5: Vaya.
1: Que bueno, Beto, us he de dir que si els primers ordenadors de l'emissora van arribar a funcionar i teníem les màquines super ben afinades en tot moment i internet el més potent que existia al moment, també era gràcies a ell. Us sí. Tenia un carinyo,
4: sí.
1: I també anècdotes, per exemple, en tenim una amb Beto, de que hi pensava del famós cacaulat, esmorzàvem com qualsevol persona esmorzava de matí i nosaltres pues, esmorzàvem el tip, el bocadillo en aigua, després el cafè, i quan ell venia, ell era, què era? Era un triangle de xocolata, no sé què era, i cacaulat. Però cacaulat era comprat de litre, jo només per en ell, quan venia Beto sabíem que havia de veure cacaulat.
4: Li encantava.
1: I és una persona que, vull dir, la tinc que recordar perquè li va tindre un carinyo molt especial a Antena Caro.
4: A Roquetes i a Antena Caro.
1: Correcte, a Roquetes i Antena Caro. I gràcies a ell, doncs, bueno, home, de fet, va col·locar una antena prop d'internet, prop d'aquí, perquè tingués la màxima potència possible, vull dir que...
4: Sí.
0: Que era quan l'antena, el rural, és aquest dia d'internet, que igual eren 4
4: megas. El dia que fallava l'ordenador, mos entrava un virus, venia Beto...
1: Sí, de seguida.
4: I era una meravella, vora. Ves que clic, ja l'he matat. Sí, ja no estava firo. El virus ja havia desaparegut.
3: Un litre de cacaulat, vinga.
1: Per tant, hi ha més persones, però vull dir, aquestes tres en especial, simplement per aquests tres detalls. I gràcies a vosaltres per convidar-nos. Hi ha bon relleu. No sé quants folis, Paco, s'ha ficat la lletra gran, però m'ho han sortit.
5: A veure, realment han llegut bons mestres, també.
1: Sí,
3: jo sempre ho dic, lo del relleu no ho sé com està, perquè el dia que Paco es jubilarà...
1: Això ho parlo moltes vegades amb ella.
3: No sé si trobaran a ningú, ni a ningú... En Pluràlia, que porti que hi sigui...
4: I tant, que trobarem.
1: Sí.
4: Això ningú és imprescindible.
3: A Calú sempre ho diem, jo sempre ho dic, que sempre deixo Paco allà dalt. Mira, avui li puc dir mirant-nos cara a cara.
4: Gràcies.
5: Imprescindible, no, Paco, però difícil de substituir.
1: I saps què és el més important? És que al tractar-se de l'emissora municipal depèn dels polítics.
3: Claro.
1: I per tant, llavors és molt important la... que lo polític de turno tinga l'afinitat o el carinyo o l'estima, no? És com aquell, per exemple, si jo me dedico a la política i mano i m'agraden els cavalls, igual monto una hípica, vale? Per a Roquetes Municipal. no, que no sigui una persona que tingui vinculació directament perquè treballa. En este cas tenim un regidor actualment que està dedicat a tota la seva vida de comunicació, per tant està super involucrat, però que el pròxim, encara que no ho sigui d'este ram, que li tingui el carinyo, oh, perquè, sí, perquè esta emissora ha de complir anys, perquè si no, que dius tu, el moment en què Paco es jubilessi, no hi ha gent que agafi el relleu i se li dona el suport que se li ha donat des de sempre, vull dir, això no ens podem queixar, sí, per, sí, part, sí, de l'institució, sí, sí, de l'Ajuntament.
3: S'ha de conservar.
1: El que he dit abans, cadascú ha tingut, en tots, evidentment, són persones, tenim a vegades un més o un menys, però de tots els regidors i alcaldes que he nombrat, tots s'ha de dir que han tingut cadascú una peça important perquè això encaixi i arriba bastant amb arribat. Ara només es tracta de donar continuïtat i la gent nova que aneu entrant, doncs, emprendre-us com us ho vam emprendre nosaltres al principi, vull dir, pensa que això, esta no, però no tant, però l'anterior era casa nostra.
4: Passàvem més hores allí que...
1: Jo tenia estat un matalab d'estos que triomflaves tipus platja, saps? Aquí en aire.
3: Per si de cas.
1: Per si de cas. Molts de fins de setmana o dies que ens un demà teníem alguna cosa o havíem acabat tard, mos quedàvem a dormir allí. Sí, que clar, són coses que no es poden contar perquè la gent no se les creu, o millor si les contes, però allí hem dormit.
2: Home, és que com no han d'apostar per la ràdio, si quan els veus parlar en la cara de devoció i de què fan, no els pots dir que no. És com ma filla quan me diu papa vull xutxes, que no li puc dir que no.
1: No
3: sé si trobaran la persona, si trobaran les persones, però el que han de fer és que això continuï i molts d'anys i que no pari mai.
2: I el que Paco es jubilarà ja ho veurem. Això encara no. Això encara no s'ha sentit.
1: Però pots embalsamar i xerrotir.
3: Encara té
1: cara. Mig robotitzat i...
4: I arribarà el dia ja.
3: I va firmar un guerra.
2: Contracte d'esclau i no sé què més va ficar el contracte.
1: Sí,
4: clàusules abusives.
1: De per vida. No sé, un plaer estar aquí.
2: Preguntar-ho, això ho ha observat o no?
4: Molt. A més, mos ha servit per a fer memòria i recordar coses que ja havies oblidat.
2: Ha obert records.
4: I compartir-ho amb la gent, doncs és molt xulo.
2: A veure si compartiu aquests vídeos, aquestes cintes que teniu.
4: Sí.
3: Les Nadales i tot.
2: Les que es puguem veure i sentir.
1: La cançó de Nadal, que la té segurament que la tindrà mà.
4: Sí, ja la passaré per al pròxim programa.
3: Segur que demà ja me l'està passant pel WhatsApp.
1: Però el pròxim programa, el mes de juny, com és que diu la de Nadal? Bueno, sí, per una excepció, digues.
2: Sí,
1: aquí sentireu els Antena Caro cantant.
2: Això tot és surrealisme. Som com aquell que pintava el surrealisme. Doncs és el mateix. A l'estiu te fotem cançons de Nadal i a Nadal te fotem cançons de l'estiu.
3: No passa res. No es venen torrons tot l'any.
4: La ràdio diferent.
1: Pues sí, diferent del tot.
2: Espectacular.
1: I som.
3: Grans invitats, que hem disfrutat tots.
4: Sí.
3: Nosaltres també, els primers.
1: Jo he xalat molt.
2: Ara hem de veure els vídeos, Tito.
3: Quan l'has dit, Quan l'has dit,
1: Quins vídeos?
2: Bé, perquè això avui és audiovisual,
1: És
2: audio, ja.
1: Tractant-se, vull dir que hi ha 1, 2, 3, 4 càmeres.
3: No, 5, que en tinc una aquí enfocant-me la cara.
1: 5 càmeres.
2: Estic a la mala... Mania persecutòria i tot.
1: S'assegura, Paco, no sigui cosa, Paco, que no sé
4: què fa, digui alguna.
5: Jo quan m'ha dit, diu, quedareu tots retratats, dic, home, dic, doncs això s'avisa, que més que siguin pentinats.
3: Només veig anar a Nati i el vidre mirant-se, pentinats-se.
2: Jo abans d'acabar vull obrir l'aigua, o sigui, cosa que dius...
4: Este no ha begut en tot.
3: Hasta ser.
1: Pobre, patint-se't.
3: Pues bé, què fem?
2: Dito,
3: Ho tanquem ja.
4: Programa xulo.
1: Dedicamos una cançó, ja està.
3: Va, l'última cançó els ho dedicarem.
2: Segura.
3: No ho sé.
2: Títol de Nadal.
3: Un any Nadal?
2: Títol, recordar que poden trobar tots els programes a antenacaro.cat.
3: Sí, que Paco els penja tots, en tota la info.
2: Espectacular. Podeu escoltar les vegades que vulgueu. Recordar l'horari. Tots els divendres.
3: Els horaris, a veure.
2: Tots els divendres a les 11 de la nit. Per als de l'informe PISA, a les 23:00, superimportant. Els dissabtes a les 3 de la tarda, diumenges a les 12 i els dimarts, per a començar en un bon rotllisme, a les 7 del matí.
3: Que ho té ben estudiat,
4: Però on se sent això?
2: Això sempre, Paco, sempre. Des de fa 39 anys, dins d'un 127, dins d'una tenda de campanya, damunt d'un colxón, a Antena Caro, al 96.0 de la freqüència modulada.
3: Bravo!
2: I la pell de gallina. Mira, quan va ser l'últim dia que vas plorar? Fa 2 segons. Ha sigut
3: estupendo. Bona família.
2: Gràcies.
3: Ho deixem. Diem a la gent que molt bon cap de setmana, que disfrutiguen, que ho faiguen gros, que és divendres, però sobretot...
2: Coneixement!
3: Vinga!

0: tots els divendres a les 11 de la nit. Toca desconnectar, és a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges a les 12, mentre tot el vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Són les 5.

0: Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart de la mà de DJ Tites. I eso es la historia.
1: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. La CGT i la Intersindical aposten per votar no a la consulta sobre el preacord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USEC i professors de secundària, aconseguit aquest divendres a la nit després de negociacions maratonianes. De fet, els dos sindicats es van aixecar de la negociació conjuntament amb coordinadora obrera sindical. La CGT és l'única que té representació a la mesa sectorial i ha argumentat que l'acord inclou millores salarials i de plantilla, però que no arriba a totes les reivindicacions, així com el blindatge del català i clàusules de revisió salarial. Recordem que, com us dèiem, hi ha hagut aquest preacord per desencallar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària, i que s'ha aconseguit un total de 600 euros i també un reforç de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. I perill d'incendi molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa nivell 3 i recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. I és que els bombers de la Generalitat han treballat avui al migdia amb 3 incendis a Barberà de la Conca i Tremp per cremes de restes vegetals que s'han descontrolat. També s'ha actuat en un petit incendi a tocar de la carretera A14 a Alguaire. I precisament un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure ha tallat aquest matí la circulació de l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró. Renfe ha establert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. I precisament encara en plana ferroviària, Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa al contribuent de quasi 7 milions i mig d'euros. I parlem en cultura i anem a Tàrrega, que ha posat en marxa la 13a edició de la Fira de la Cervesa Artesana, un certamen consolidat i de referència del sector a Catalunya. Des de Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
2: Fins a les 3 de la matinada, l'esplanada de Can Colapi de Tàrrega reuneix una 14a d'elaboradors de cervesa artesana del territori. Per tercer any consecutiu, el certamen compta amb una parada de productors de sidra, l'única en tota la demarcació de Lleida. L'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, ha destacat la consolidació de la cita.
3: Coneixem que tot el territori, en molts llocs, se celebra doncs, aquest dia per fer les degustacions de cerveses de proximitat. És una nova manera, com amb tots els productes, de posar en valor els productors més locals, més petits, i alhora també doncs, d'una certa millor qualitat. No? A partir d'aquí, els gustos són per tots. I el bo és que s'ha consolidat, jo penso, força bé.
2: A més, la fira compta amb la presència de food trucks i una gran programació musical amb concerts i sessions de DJs i el tradicional escalabirres i un bingo musical.
1: I en esports, el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

girl.

0: Vos, soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sessor. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.
1: Perquè el que ve no és un simple programa, és una explosió d'energia. Des del més profund del so, remember, arriba la força, l'energia i l'autèntic esperit de la rave. Això és Rave Storm. Amb l'únic, l'inconfundible, J-Tinet. Benvinguts a l'explosió del ritme.
0: Hola, què tal, família? Com esteu? Benvinguts a Rave Storm by DJ Tites, el punt de trobada definitiu per als amants del so remember, l'essència màquina, el hard dance, el hard trance i tots els ritmes que van fer història entre els anys 90 i 2000. Prepara't per a un viatge musical on la nostàlgia es barreja amb la potència actual, unint clàssics immortals amb les produccions més contundents del panorama hard. Cada sessió serà una autèntica tempesta d'energia, ritme i adrenalina, dissenyada per reviure la màgia de les millors pistes de ball. Rave Storm no només

casa. Aquest va ser la meva segona referència i li tinc un carinyo molt especial. M'encanta i espero que tu també. I disfrutem-lo junts. DJ Tites amb Magda Llambrich i d'Aguilar. Això és Dance Monkey Remix.

de l'estil d'estes que per als DJs mos encantava com sonava, però era un horror punxar-la. Escolta-ho bé, no ha sigut molt cremada i per això té un encant especial. Vertiz, Love in Your Eyes, de 2002.

És d'estes cançons que te la demanen tantes vegades que l'hauries de tindre avorridíssima. Però no, perquè quan és un temazo com això, no l'avorrixes mai. Darren Styles com Rooney.

Ens pots trobar a les nostres redes socials, a Instagram i Facebook, Rave Storm. Una noche de copas, una noche loca, beso tus labios, olvidé tu boca. Hola, què tal, guapes i guapos? Som DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Storm. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.